0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: open. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

pensen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota casa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o en polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta que trabajen, pero los demás hay que sacarlo.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
1: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros. Més notícies, Carola Gil.
4: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA.
1: L'augment del preu del gas complica les reserves europees de cara als mesos de més fred. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Les reserves a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. L'economista de la UPF, Isaac Valey, alerta que això s'acabarà notant a la factura.
5: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
4: Busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyó dels Estats Units després d'una riuada sobtada. Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de noves riuades sobtades.
1: L'expresident de Veneçuela, Nicolás Maduro, capturat al gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó i apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Veneçuela. Vilafranca del Penedès ha viscut aquest diumenge una diada castellera de Sant Fèlix extraordinària. Els castellers de Vilafranca han fet història en descarregar per primera vegada el Pilar de Nou.
4: Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. A la plaça de la Vila hi han coincidit les quatre colles castelleres més en forma del país. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la Colla Joves Xiquets de Valls.
1: Esports, en la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Depor 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder pendent del Barça, que avui rep el Rayo a 8:45.
4: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick.
1: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife, 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
4: Àlex Palou s'ha coronat campió de la IndyCar per cinquena vegada en la seva carrera i per quarta consecutiva. Ha quedat desè a la segona cursa del dia i en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
1: I en ciclisme, Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta, amb final al Port d'Aitana i referma el lideratge.
0: Fins aquí les notícies.
6: Molt bon dia, matiners, un cafè i a saltar del llit.
7: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 31 d'agost. Ja hi tornem a ser. Arrenquem la segona temporada del primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Som els matiners i esperem que hagueu tingut unes vacances fantàstiques, que hagueu descansat, que també hagueu desconnectat i, home, que ens hàgiu trobat a faltar una mica. Si us acabeu de despertar, heu de saber, o heu de tenir en compte, que aquest dilluns la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca també al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus, i temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Moment de saludar-la, Lara García, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia,
0: com
1: Xavi.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Doncs fantàstic, hem recarregat piles i tornem amb més força, no?
0: Escolta, m'ho he dit una cosa, Lara García no ha parat de voltar per tot el món, perquè ens podries resumir una miqueta què has visitat aquest estiu.
1: Doncs mira, he anat a les Canàries, he anat a Canadà i a Sardenya.
0: Poc.
1: Poquet, res, una volteta.
0: I després escapadetes amb les amigues.
1: Escapadetes puntuals, no, n'hem fet de tot.
0: Escolta'm, i com comencem avui?
1: Doncs avui acomiadem l'agost amb aquesta cita de Josep Pla del Quadern Gris, que diu que al setembre el país agafa un aire tardoral i dolcíssim. L'aire queda net, la terra peres pro i els cels incandescents de l'estiu esdevenen d'un blauet tendre.
0: Molta gent que segurament ens està escoltant ara mateix desitjant que baixin aquestes altíssimes temperatures que hem tingut al llarg de l'estiu. També aplaudiments, sisplau, per Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
2: Bon dia, Canalies.
0: Com van anar les vacances?
2: Sempre van bé.
0: I sempre curtes?
2: Això sempre.
0: Tampoc has parat,
2: eh? I sobretot, amb Lara García, sempre curtes i sempre diferents.
0: No et queixaràs, que tampoc has parat,
2: gent,
0: eh?
2: Gent.
0: Alguna cosa destacada, aquestes vacances?
2: Descansar el que els fills deixen.
0: Molt bé.
2: Que aquesta és l'altra cosa, l'altra variable important en la vida.
0: Aquestes són les vacances de veritat. I com tenim el sol aquest matí, Marc?
2: Avui a Manresa el sol sortirà a Canalies a les 7 i 17 minuts i el dia hi durarà exactament 13 hores i 11 minuts.
0: I home, per favor, també, Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa novament.
3: Moltes gràcies.
0: Què tal les teves vacances?
3: Estupendes.
0: Bé, també no hem parat, eh?
3: Sí, hem anat més a prop que Lara García, diguem-ne, que el mínim de 13 hores de vol que ha fet ella no ha sigut el meu, però vaja. Però
0: ha estat a la vela Itàlia.
3: S'han aprofitat, exactament, a Itàlia vam estar.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, què passarà aquest primer programa d'aquesta quarta temporada, Maiol?
3: Doncs mira, reprenem amb forces, estarem a Ceuta, allà hi ha la Marta Viana, perquè fa un mes de l'entrada massiva de migrants i veure com respira la ciutat. També tindrem a Oriol Junqueras a la vora del matí, amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Els habituals del programa ja haureu sentit dos noms nous. També parlarem del temps i d'una realitat que haureu viscut aquest estiu si sou dels afortunats que tenen aire condicionat, que és que no hi ha operadors d'aire acondicionat. Això és molt important. Farem actualitat del cor perquè l'estiu ha anat carregadet i acabarem amb l'Àgora Esportiva, que avui ha partit del Barça.
0: Home, amb el Rayo, no?
3: Amb el Rayo, molt bé. Veig que has estudiat.
0: Si no estudiem malament, si no em suspenen. Gràcies, Maiol, fins ara. Bé, de fet, recordarem aquest estiu per moltíssimes coses, però sobretot per un fenomen que ens va deixar sense paraules.
4: Una cosa mai vista, no ho sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
0: Va ser l'eclipsi solar total que vam poder gaudir el 12 d'agost, també en directe aquí a Catalunya Ràdio. Va ser un fenomen històric a Catalunya perquè feia més d'un segle que no passava. Però, de fet, també recordem

0: sort, hem de dir que tenim bones notícies per tots vosaltres, els oients més matiners de la ràdio. Avui ja tornem a ser aquí amb la brisa fresca que el país necessita.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Carola?
2: Doncs mira, des d'aquesta matinada els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nou nom, Llac Amèrica. El president nord-americà Donald Trump, que va rebatejar aquest espai fronterer amb el Canadà per decret la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social, com no. La nova denominació només és visible per als usuaris nord-americans. Al Canadà, el llac continua sent Ontario. I a la resta del món, doncs Google opta doncs, per una solució salomònica i mostra els dos noms. El canvi de nom s'emmarca en l'escalada de tensió comercial entre Washington i Ottawa i, de fet, tampoc és la primera vegada que Trump reescriu la geografia a cop de decret. A l'inici del seu segon mandat ja va convertir el Golf de Mèxic en el Golf d'Amèrica. Ara falta saber quin serà el seu pròxim accident geogràfic que passarà pel despatx oval. Bé, passa abans pel despatx oval que no pas pels llibres de geografia, eh?
0: Veurem quines... Quina sorpresa,
2: sí,
0: quina cosa, quines trapelleries ens ha preparat el president Trump, que sempre acostumen a passar de matinada i sempre les acostumem a explicar en aquest programa.
2: Sí, sí.
0: Gràcies, Carola.
2: Distrets en té.
0: 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per la iniciativa que han tirat endavant en un hospital de La Paz, a Bolívia. Andreu Merino.
3: Es tracta d'una iniciativa pensada per als nens i nenes malalts de càncer. Durant el seu tractament són acompanyats per un peluix de nom Roberto, que a més de ser una joguina, també és un recurs que l'equip mèdic utilitza per explicar als infants quins seran els propers passos del tractament i també els efectes que aquest tindrà sobre el seu cos. Tot plegat perquè el tràngol que han de passar sigui el menys hostil possible. Així explica l'origen de la idea, una de las responsables del proyecto, en declaraciones a la televisión boliviana.
4: Roberto nace a raíz de una relación que tenía especial un peluche con una pacientita. Esta paciente empezó a tener una relación, como decía, especial y lo que sucedió fue que le creó la magia, ella le puso el nombre de Roberto.
0: Las 5 y 12 minutos, tres buenas noticias para comenzar el matín. Ajuntaments i entitats locals de Catalunya han impulsat aquest estiu el projecte Brigada Jove per oferir feines d'estiu a joves d'entre 16 i 18 anys.
5: I és que no sempre és fàcil aconseguir la primera feina, no sé si recordeu la vostra primera quina edat, però vaja, això, 15-16 anys, la manca d'experiència professional i la minoria d'edat solen jugar en contra dels joves, per això aquest projecte ha ajudat a nois i noies a partir de 16 anys a trobar llocs de feina dins del seu municipi, com per exemple la Carla, que ha fet d'informadora ambiental a l'Estany de Banyoles.
6: És una feina privilegiada i molt bonic poder treballar a la natura. Qualsevol persona que veiem que té una conducta que no és permesa a l'estany, avisem, simplement informem.
5: O com el Pau, de 17 anys, que ha treballat a la consergeria de l'escola, on ell va estudiar.
7: La meva primera feina ha sigut de conserge amb la Teresa, que va ser la meva conserge quan jo estudiava en aquell col·legi. Tripar papers que s'havien de portar a cremar, muntar algun moble, moure taules i cadires per l'any que ve, ordenant les classes.
0: Descansar, no fer res, és una pràctica que hauríem d'incorporar a la nostra vida. Ot Serra.
8: És la recomanació de Jorge Mira, catedràtic d'electromagnetisme a la Universitat de Santiago de Compostela. Creu que vivim massa ràpid i que fa falta pausa per reflexionar amb tranquil·litat. En una entrevista al Diari de Girona, aquest investigador gallec diu que haver perdut el ritme lent ens fa perdre el contacte amb la realitat. Si el dia tingués dues hores més, Mira les dedicaria a contemplar els núvols o l'oceà tranquil·lament, diu, des d'una hamaca.
0: Mira, pràcticament ja pregant un quart de sis del matí. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Acabem d'engegar la segona temporada dels matiners i per últim parlem que Itàlia multarà els vianants que travessin els carrers mirant el mòbil.
2: Això que sentíem és la campanya que està fent el govern italià, que prepara un nou codi de circulació i es planteja multar amb 75 euros els vianants que travessin la calçada o caminin per la carretera fent servir el mòbil com si fossin zombis. L'objectiu és reduir els accidents provocats per les distraccions. La policia local del Sàsser, a Sardenya, es veu que ja fa anys que va decidir actuar contra els vianants distrets mentre escrivien missatges, miren un vídeo o estan en plena videotrucada, i les autoritats asseguren que han disminuït moltíssims els accidents provocats per aquests usuaris de smartphones zombis.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners amb Xavi Canalies.

0: avui Elvis Presley feia l'últim concert al Canadà.
1: Era la tercera vegada que Presley actua fora dels Estats Units i això va marcar el final de la seva gira internacional. Va arribar en tren per despistar la premsa perquè el seu representant no volia que viatgés en avió. Va actuar davant de 26.000 persones, però amb la por que el públic es llancés a l'escenari, el concert va durar només 22 minuts. Al final va acabar passant, el públic va pujar a l'escenari en massa, però ell ja havia marxat i les entrades eren una ganga, $1.50.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Moment als matiners de Catalunya Ràdio de repassar algunes de les dels sons, algunes de les històries que ens deixa el món de la tele, i precisament comencem ara parlant de l'home més fort de TV3, de Marc Ribas, que en el fons té un cor tou.
2: Molt bé, sí. El presentador del programa Joc de Cartes d'Estiu es va emocionar en l'últim programa. D'aquesta manera tan emotiva es va referir als participants.
3: Va deixar-me dir-vos una cosa. Mira que n'he fet, de Jocs de Cartes, però feia molt de temps, molt, que no em trobava amb concursants que fossin com vosaltres. Crec que heu votat de forma justa, heu votat el que creieu, sense pensar ni en gustos personals ni en guanyar. Heu pensat en un criteri i un criteri professional. Crec que també heu pensat en el que es mereixia cada rival, és a dir, que heu sigut empàtics, la qual cosa també moltes vegades la trobem a faltar. I també heu sabut dedicar-vos al que ens hem de dedicar quan estem al voltant d'una taula, i no em refereixo a aquesta, sinó a les altres, que és gaudir del que hi tenim, compartir i riure. Només per això, moltes gràcies.
1: Oh, sí que es va emocionar, pobrisso, el bar.
2: Que mono.
1: Bé, i aquí Pau i després Glòria, perquè Paz Padilla ahir es va acomiadar de Telecinco, però just el dissabte feia una reflexió, vaja, bastant interessant, Marc.
4: Sí, l'humorista i actriu va demanar que, més enllà dels gustos televisius, és a dir, que un programa et pugui agradar més o menys, s'havien d'evitar els insults. Aquest va ser el moment de la conversa que va tenir amb el també humorista José Mayuste.
5: Yo digo, te puede gustar más o menos mi trabajo, puede hacer una crítica, pero no insultes. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso que nos ha pasado, es que aquí hay un equipo maravilloso que hace posible este milagro y que están aquí dando su esfuerzo. No deberíamos quedarnos callados los que leemos comentarios como eso, o la prensa que hace ese tipo de cosas, y la gente de la calle debería decir algo, ¿no? Porque solo se escucha a los haters, no se escucha también la gente amable.
6: Bueno, sí, están ahí opiniones también de gente amable, ¿no? Yo creo que al final hay una mezcla de todo, pero como pasa siempre en la vida, lo malo se nota mucho más que lo bueno, ¿no?
1: És que ara estava recordant que José Mayuste crec que li va dir faig a la Ione Belar en algun moment de la seva vida, i que d'altres a vegades s'ha quedat molt ample,
4: sí,
1: insultant,
4: sí, ara,
1: les actituds polítiques.
4: Ara ho veus d'una altra manera.
1: M'encanta que...
2: Escolta, que tothom pot canviar, tu.
1: Rectificant, em sorprèn d'algú que no para de fotre canya a través de les seves xarxes socials. Bé, per cert, també acabem parlant de Josep Pedrerol.
2: Sí, perquè el presentador del Xiringuito es va pronunciar de manera molt contundent sobre el president del Barça, Joan Laporta, i les estelades del Camp Nou.
7: Yo quiero una Catalunya abierta, plural, en una Cataluña que se encierre. Yo entiendo a aquellos que quieren poner fronteras en Cataluña. Yo no quiero poner fronteras. Yo apoyaba a Laporta y he apoyado a Laporta en lo que ha hecho, porque me ha parecido que era el presidente de todos los catalanes, y ahora en mi opinión ya no lo es. En mi opinión ya no lo es. Es el presidente de todos los culés, y ahora es el presidente de los culés independentistas, ¿no? Creo que lo puede rectificar Laporta, pero Laporta, yo ya Laporta, el presidente de una parte de los barcelonistas, una parte solo, y me parece una pena, porque han votado a Laporta independentistas y no independentistas.
1: Va, 10 minuts, arribem a 5:45 del matí, fent els primers matiners d'aquesta segona temporada a Catalunya Ràdio. Una cosa que ens encanta, ja ho sabeu, és obrir la nostra revista del cor. I avui, alerta, perquè hem de parlar de Júlia, o Júlia Janeiro.
2: Júlia, no?
1: Júlia Janeiro, que és la filla de Jules, que és la filla de Jesulín Llobrique, evidentment de Jesulín Janeiro, i Maria José Campanario. De fet, durant anys s'ha mantingut allunyada del focus mediàtic, però ara diu que no descarta, alerta, participar en un reality.
2: Sí, ja fa mesos que veiem a Júlia Janeiro fer aparicions mediàtiques, i ara ha confessat a la premsa que deixa la porta oberta a sortir a la tele.
8: Oye, ¿no te gustaría presentarte un programa de cocina como, por ejemplo, tu padre? Ay, que lo hizo también súper bien.
9: Me encantaría, porque es que a mí me encanta cocinar, te lo juro. Me encanta. Bueno, niña, queda dicho. Que sea lo que Dios quiera.
1: Molt simpàtica, Jules Janeiro ens donarà bons moments de tele. Aviso que serà així.
2: Per cert, que és una declaració que arriba en el seu màxim moment d'exposició, perquè recordem-ho també, que aquestes últimes setmanes ha tingut un enfrontament amb Belén Esteban, que la va acusar de ser una nepo baby, o sigui, una enxufada.
1: I alerta, qui també es convertirà en una estrella televisiva és la representant, home, de Xile, de Miss Mundo, no sé si l'heu vist, Ignacia Fernández, ha sorprès el públic internacional amb la seva actuació musical al certamen. Tinc cantar, és ella, repeteixo, Ignacia Fernández.
10: Oh, no.
2: meravellosa. Està posseïda, està posseïda.
4: És com l'antítesi del cal que et ve quan et diuen...
2: És el dimoni.
1: Està totalment posseïda, és que m'encanta, m'encanta, Marc.
4: Heu pogut sentir una actuació molt i molt poc habitual en una fase final d'un concurs de bellesa, i és que Ignacio Fernández, a banda de ser model, és vocalista de la banda de metal de Sesos i no ha volgut desaprofitar l'oportunitat de promocionar, esclar, el seu grup.
1: Vinga, va, 8 minuts, arribem a 5:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio aquest matí? Ot Serra.
10: A Catalunya Ràdio divendres van presentar la temporada des del Camp Nou, aprofitant que se celebren 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes el 5 de setembre de 1976 amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic.
10: Des de llavors, Catalunya Ràdio ja no s'ha separat de l'esport i ha fet vibrar els aficionats de moltes disciplines esportives.
12: Han superat Usain Bolt! Han superat Bolt! Mare meva! Bolt estirat a terra! S'ha lesionat Usain Bolt!
13: Últims metres. Atenció, que Mireia pot aconseguir la medalla d'or. Atenció, Mireia, pel carrer número 5. Serà plata, serà or. Atenció, perquè s'ha ajustat. Això és Mireia Belmonte. Medalla d'or! Medalla d'or! Campiona olímpica Mireia Belmonte!
14: Ara mateix creua la línia d'arribada el pilot de McLaren, Lando Norris, i ara mateix guanya el títol de campió del món.
15: La bola que continua en posició d'Alberto Borregán. 2 segons, 1, final! El Barça és campió d'Europa!
16: Atenció, hi ha pressió, pilot de Tamudo, Antoni, quina balada, Tamudo retalla! Gol, gol, gol, gol, gol! Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol! Murri, murri, murri, murri, murri, murri! Està en murri, Tamudo! Quin gol, mare de Déu, senyor! Si no ho veig, no m'ho crec!
10: A l'estadi del Barça, la vicepresidenta del club, Helena Fort, va celebrar que l'agradaria s'omplís d'estelades durant el partit contra l'Atlètic Club. Va ser arran de la pallissa que la policia espanyola va clavar un jove culer durant un desplaçament del Barça a Elx.
17: Va ser un acte reivindicatiu, va ser un acte natural i va ser un acte amb molta força. És reclamar i recordar i garantir la llibertat de tot soci, de tot culer, de tot català poder portar una estelada i esperar que aquelles imatges no es tornin a repetir mai més.
0: Els matiners.
1: I una temporada més, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat.
18: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 31 d'agost, tornem de vacances amb les piles carregades i molt agraïts de tornar a acompanyar-vos. L'energia del sol a Verge ens convida a recuperar les rutines, posar ordre i reorganitzar el nostre dia a dia. Però no es tracta d'omplir l'agenda de cop. La clau és cuidar la nostra energia i recuperar els ritmes que ens fan bé a poc. A més, el cel, Júpiter i Saturn fan bona connexió i ens donen una empenta per avançar amb il·lusió i seny aquest nou curs. Feliç setmana!
1: I Lara, què li diem anys i anys per molts anys?
2: Avui felicitem l'actor etern Richard Gere, en fa 77. També Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com Trelo Campos, també Bufa Espelmes, avui en fa 61. Són els mateixos anys que fa el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
1: Mira'l, felicitats, home.
2: La mateixa tu, la Trelo.
1: Jo també ho vaig pensar.
2: És fortíssim. I per últim, acabem felicitant el guitarrista, productor musical, cantautor, saxofonista, cantant, pianista, ofegaré, poeta. En resum, el músic Van Morrison bufa avui 81 espelmes.
1: I aquesta temporada, els matiners de Catalunya Ràdio els hi hem demanat, o els hi hem proposat a moltíssimes persones conegudes que ens despertin amb una cançó. Mireu qui tenim per aquí avui.
19: Bon dia, matiners.
20: Toni Cruanyes, periodista, presentador del TN i gendre de Catalunya.
19: Una cançó que em posa de molt bon humor i que l'hem escoltat molt a casa aquest estiu és la de la Ludwig Bank, dedicada a en Xavier, el tècnic de so. Em posa de bon humor i avui, especialment, que comencem molts a treballar, ho necessitarem. O sigui que tots els que estigueu llevats a aquesta hora, espero que això ajudi a passar el tràngol millor.
0: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 31 d'agost. Acabem d'engegar nova temporada a Catalunya Ràdio. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores.
1: Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits, tant entre les forces iranianes com entre la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Ja fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat o en campaments improvisats, a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social va a l'alça i ahir hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
0: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta.
1: Sí, una crisi que amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per Ceuta de 165 milions d'euros.
0: I a casa nostra, Educació presentarà avui les principals novetats del curs.
1: Un curs que començarà amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació, la convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, i l'errada en les proves PISA. De moment ja sabem que el departament incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve.
0: Avui ja funciona amb normalitat, però la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada.
1: Sí, va ser per una incidència en una catenària. El servei va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Els usuaris denunciaven falta d'informació.
4: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
0: Aquesta matinada hem sabut que busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts

0: del Gran Canyon dels Estats Units després d'una riuada sobtada.
1: Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de riuades sobtades.
0: La policia suïssa continua investigant l'autoria i el mòbil del tiroteig que ahir va deixar un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric.
1: No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis que explica el cap de la policia suïssa.
2: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
1: Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant.
0: I un apunt més d'internacional, investiguen les causes del naufragi d'un ferri ahir al nord de Xipre, que ha deixat almenys 8 morts i 17 desapareguts.
1: El capità i diversos tripulants han estat detinguts mentre s'aclareixen les causes del sinistre. A bord del ferri anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades.
0: I qui ha fet història?
1: Els castellers de Vilafranca, que hi van protagonitzar una diada de Sant Fèlix extraordinària. Per primera vegada van descarregar el Pilar de Nou. Aquest va ser el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Corado, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia i benvinguda de nou.
4: Bon dia.
0: Amb la Maria i el Marc fem un repàs a les portades i als editorials dels diaris.
3: Avui amb Educació, Ceuta i Nicolás Maduro com a grans temes del dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors i tutelara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta, però, per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles.
4: A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral.
3: Una foto que coincideix avui als diaris, tant de Barcelona com de Madrid, és la de Nicolás Maduro. Se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto a La Vanguardia, per exemple, Maduro des de la presó. 2 punts. Estem ferms.
4: Això en un dia de castells de portada. Al periòdico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per a la història a Vilafranca.
0: 6:15 del matí, 5 minuts. Pel que fa als articles d'opinió, avui Ceuta i segueix tenint un paper destacat.
4: El periodista Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol i que ha estat nul en detecció i anticipació aquest govern.
3: I afegeix que ha estat increïblement lent i maldestre en la gestió amb Sánchez de vacances i la ministra de Defensa i el d'Interior contradient-se.
4: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar es mostra indignat per la tebiesa del govern espanyol amb el Marroc.
3: Assegura que sembla que li fa por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí a la UITA.
4: Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Sánchez.
3: En un article a El Mundo, Mostaza assegura que, en un país que considera que la immigració descontrolada és un problema, el més probable és que la crisi migratòria acabi tenint conseqüències electorals pel president espanyol.
4: Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord perquè els Estats Units controli un 22% del petroli a Venezuela, que titlla d'insòlit.
3: Assegura que Trump es vol fer l'amo del país i critica que les negociacions per assolir el pacte han estat opaques.
4: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona sobre la intel·ligència artificial que de vegades diu ens domina.
3: Celebra que la Generalitat hagi elaborat un document per controlar l'ús de la IA a les escoles i diu que cal controlar aquesta tecnologia, però lamenta que queda molt per fer i que anem tard.
0: I una temporada més. Saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
5: Molt bon dia, què tal?
0: Com han anat les vacances?
5: Bé, molt bé.
0: Una cara de relaxada, de desconnectada.
5: Sí,
0: que és una meravella. Dura, no? Dimecres, ja t'ho dic ara.
5: Fa 4 dies que treballo, encara em dura.
0: Veurem, ho anirem comprovant.
5: Et recordo que el dilluns és el meu dia top.
0: És cert, és cert. Veurem com estàs el divendres, doncs. Vinga. Amb la Sílvia Solanes, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha guanyat a la Festa Major de Granollers?
5: Doncs la colla dels blaus, la Maria acaba de marxar, és blava.
0: Home, mira,
5: veus? Sí, demà. Tot i perdre les proves de competició per 8-5, els blaus s'han imposat als blancs amb el lema El món, el país de les meravelles, que ha guiat la colla durant 9 dies de festa, ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
5: Doncs el Parc Infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim al Diari de Girona, les obres es van aturar a finals de maig perquè l'empresa que les feia hi va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar ara una altra empresa, Correcuita, i si tot va bé, la idea és que reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: Què no hi havia encara?
5: Doncs un bar queer català a Barcelona.
0: Ah,
5: llegim al periòdico que se n'ha obert una a Sant Antoni, es diu Mercès, en una picada d'ullet al nom anglosaxó de Macy's. Ah. La idea és un bar modern, adaptat a la cultura catalana i no només a la música que hi soni, sinó també tenen al cap recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants de Lliol i Ol.
0: Doncs escolta'm, ho celebrem. I potser recordareu aquest anunci.
6: Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
0: Clar.
5: Doncs és de la històrica fàbrica, tenim una edat, eh?
0: I dues. M'ho han recordat els meus pares ara quan he acabat de fer els 18 anys.
5: És de la històrica fàbrica de Segons Camp de Granollers, propietària de Color No Helena. Doncs bé, torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vestassi des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: Doncs bé, ja passen 8 minuts a 6:15 del matí. Molts de vosaltres també ho estàvem comentant a l'inici del programa. Haureu detectat aquesta davallada de les temperatures. Marc, quin dia ens espera avui?
3: Doncs sí, aquest darrer dia d'agost ens portarà estabilitat, també calor moderada. Si bé a la zona de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, la calor sí que serà intensa. Per tant, si sou allà, sapigueu que tindreu temperatures màximes d'entre 32 a fins i tot 35 graus, tant a l'Ebre com també en algunes zones de Lleida. Temps plàcid i cel serè, amb nuvolades a tarda al Pirineu i també algun xàfecs al Ripollès.

Vinga, va, que els matiners és moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost. Alerta, comencem amb un concert avui a Palau Solità i Plegamans, d'ells, dels Catarres.

dimecres. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre. Encara és estiu i això també vol dir que encara estan en marxa algunes festes majors abans de tornar a començar la rutina. Per exemple, a Matadepera, avui a 2:15 del vespre, concert de jazz amb la Freddy.

que celebra els 10 anys de trajectòria, farà aquest concert, i més tard, a les 10 de la nit, al passeig de les Rabassaires, ara sí, espectacle piromusical. Avui també, per cert, acaba la Festa Major de Sant Ramon.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Maria, estàs preparada?
2: Preparada.
1: Avui estrena secció programa,
2: sí.
1: Perquè a partir d'aquesta temporada tenim Dada Maria. 4 minuts, 3 quarts de 6 del matí. També us convidem a jugar a tots els oients que ara mateix ens esteu escoltant. Mentre esteu fent el cafè, tindreu temps de participar. Avui amb Marc Curado a la taula, també amb Lara García. I, home, per favor, que torna el millor duet de la Dada d'aquest programa, que és Sara Lía.
3: No!
1: Maria, explica'm.
2: Doncs va, aquest cap de setmana que Islàndia ha rebutjat en referèndum formar part de la Unió Europea una dada sobre aquest país insular, aquesta illa de l'oceà Atlàntic.
1: Comencem la dada, Maria, amb geografia,
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Poquets.
4: Hi ha poca gent, hi ha molt terreny, però sí, molt, però molt, però molt.
3: Tan dolenta amb això,
1: sí. A veure, Sara Lía,
4: que deu ser molt, molt, molt exagerat.
1: Tornem a repetir la pregunta, per si de cas, Maria.
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Per quilòmetre quadrat,
4: sí, clar, és que imagina't, per quilòmetre. No ho sé.
2: Sis?
1: No, a Sara Lía es diu 3,17. Entre 3 i 4.
3: Jo 3... dic 4 i mig.
1: A veure, per favor, a veure, entre 3, 4, digues 5, digues 7...
3: No, 4 i mig, i s'ha acabat.
1: Ai, Déu meu. Comencem la temporada bé amb la Lara García.
4: Rebel.
1: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
2: La resposta... Us hi hem apropat bastant, eh?
1: Ens hi hem apropat, sí. Si és que tenim una intuïció.
2: 4 persones per quilòmetre quadrat.
1: 4 persones, ample, per tant, la dada major se l'emporta.
2: No. Estaria entre dos,
1: no,
2: eh?
1: No, però clar, ens hi acostem nosaltres per sota.
2: Exacte.
3: Sí, home.
2: Sara Canalia, sí.
1: Sara Lía Guaya.
3: No!
1: Escolta'm, Lara, no pots començar.
3: No, això ho veu jo.
1: Sempre ho fem per sota, sempre ho fem per sota.
3: Tu fas venir bé.
1: No.
3: Ho fas venir cada dia.
1: Però a veure, com m'ho he de fer venir bé cada dia si nosaltres...
3: No, ja està. Jo faré trampes. Jo demà faig trampes. Et vinc avisant.
1: Explica'm-ho, Maria.
2: Són 400.000 habitants per una extensió de 100.000 quilòmetres. I, de fet, és el quart país de tot el món amb menys densitat de població, després de Mongòlia, Namíbia i també Austràlia. Això és perquè gran part del país, a Islàndia, està cobert per camps de lava, glaciars, muntanyes, roques, i també, òbviament, perquè el clima és extrem. Penseu que hi fa tant de fred que no hi ha ni formigues perquè no hi sobreviuen.
4: Imagina't.
1: La pobra formiga.
4: No pot viure.
2: Imagina't.
1: Gràcies, Maria.
2: A tu.
1: Que vagi bé. Per cert, avui engega la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i és un bon moment per recordar la conversa que l'Ostrell va tenir precisament amb en Santi Carreras al programa Dies de Ràdio d'aquesta casa. El Carreras li va recordar que era molt jove i aprofitant el moment van conversar sobre el futur professional d'Ostrell. Alerta amb tot el que va afirmar.
5: Algú m'ha dit és que és fastigosament jove.
6: Però ja no, 34 anys faré ara al novembre.
5: Vols repassar tota la gent que està fent els matins a les ràdios? Quants anys té?
6: Mira, el Barça es va començar amb 34 anys a fer el matí.
5: Començar?
6: Jo vaig començar amb 20-33.
5: Sí.
6: És un any abans que el Barça, tampoc és tan...
5: I en veig d'estar 14, com a mínim? És una pregunta, eh? Però... El silenci radiofònic, ho sé. Però?
6: Jo no sé què vull, jo no penso. Jo arribo a un moment que ja no penso.
5: Per tant, no saps què vols ser quan siguis gran.
6: Mira, jo crec que no em dedicaré a això quan sigui gran.
1: Crec que no em dedicaré a això quan sigui gran. I el Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia, doncs de moment avui sí que s'hi dedicarà pel que em consta, però vaja.
1: Sí, perquè hem d'arrencar la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio. Escolta'm, d'aquí 14
7: molta
1: minuts.
7: Exacte.
1: Exactament. Què ens heu preparat, Maiol, per aquest primer programa?
7: Doncs mira, anirem a Ceuta, on fa un mes que hi va haver aquesta entrada massiva de migrants, i avui llegim al País que els serveis secrets alerten que n'hi pot haver una de nova. Tenim la Marta Viana allà amb el José Antonio Rodríguez per explicar-nos de primera mà què hi està passant. També parlarem de l'obertura del curs polític. Tindrem Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana, que és un dels actors clau d'aquesta arrencada de curs. Ahir Salvador Illa donava una entrevista al Periódico en què deia enviava diversos missatges als republicans i serà interessant sentir la resposta d'Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. També rebrem a la regidora de la CUP, l'Asmi Roset, que és regidora a Mollà, que ha rebut molts atacs masclistes a les xarxes després de publicar un missatge, i parlarem del temps, de la calor que encara farà aquesta tardor, de si hi haurà moltes pluges, i lligat amb això d'una cosa que us haureu trobat si teniu la sort de tenir aire condicionat, que és que no hi ha instal·ladors d'aire.
1: El meu instal·lador m'ha dit que vindrà a final de setembre.
7: Sempre passa que si se t'espatlla l'aire d'estiu, i aquest estiu encara més, us heu hagut d'esperar. Parlarem d'això, també tindrem secció del Cor amb la Laura Fagavé, carregadeta, i tertúlia esportiva amb una anomalia, que és que serà una prèvia. Poques vegades el Barça juga en dilluns, doncs avui, per començar la temporada, el Barça juga aquest vespre contra el Rayo, i tindrem Aigua Esportiva amb Carme Barceló, Leia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa. Tot això i moltes sorpreses i moltes novetats per arrencar aquesta quarta temporada. No us perdeu ni un segon d'Antena.
1: Començarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, i a partir d'ara mateix 93207474, tots els oients que tingueu ganes de parlar amb tots nosaltres, que escolta'm, he de dir-te, Maiol, per cert, que el dia de la presentació de la temporada va haver-hi molts oients que em van dir t'escoltem cada dia a les 6 del matí però mai et truquem, a les 6 menys 10 en aquest cas. Per tant, fem des d'aquí una crida a tots els oients que ens estan escoltant ara, que ens expliquin com els hi han anat les vacances.
7: Doncs truqueu, ja que matineu, com a mínim sortiu a la ràdio i ens saludem entre tots. Hem de fer una petita família, tots els que matinem a aquesta hora.
1: Així és, vinga, va, que esperem les vostres trucades al 93207474.
0: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Ei, mama, què tal?
9: Ja heu tornat a començar el programa normal?
8: Què vols dir normal?
9: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
8: Ah, no.
9: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
8: Mama,
9: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
8: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
9: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
8: Ah, sí? En Joel Díaz està...
9: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
8: Ah, no?
9: Massa
8: alt. Què vols dir, que és massa alt?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
13: Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
14: Els transportistes no volen sentir a parlar...
13: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3...
0: L'espai de reflexió
11: a la tertúlia.
15: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
13: Si has comès una falta, has de pagar-me.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: Torna al Catalunya Nit.
17: Tornem, però amb un horari nou.
16: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya Nit.
17: Un informatiu en profunditat.
16: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb horari nou.
17: De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Com vas camuflar la intenció?
19: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
19: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
20: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
21: Entendre és obrir els ulls.
22: Obrir la ment.
21: Obrir la ment.
22: Obrir la ment.
20: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners.
23: Els matiners.
0: Amb Xavi Canalies.

0: els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem ja a les 6 del matí, estrenant precisament avui, 31 d'agost, a Catalunya Ràdio, una nova temporada. D'aquí uns moments, evidentment, saludo a Ricard Ostrell, que em consta que ja corre per aquí. Abans, per això, home, Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, bon dia, bona hora, com esteu?
1: Com estàs? Com ha anat aquest estiu, Eloi?
2: Molt bé, molt bé. La veritat és que va començar amb bon peu, amb vacances, que és una estratègia que faig servir últimament, començar l'estiu ja amb les vacances.
1: Sí.
2: I llavors després com que arrossegues més la sensació d'estiu descans i aquestes coses, malgrat que vagi treballant entremig, això, però ho arrossegues.
1: Val, però m'estàs dient que...
2: És fer-ho així, que no passa al revés.
1: Que hem tingut com unes vacances intermitents, entenc? És a dir, que has anat descansant i treballant, hem anat fent així.
2: Sí, però he intentat tenir la sensació d'estiu.
1: I com s'intenta tenir una sensació d'estiu, Eloi?
2: No, d'aquesta manera. És a dir, vaig començar fent un viatget a res. Mira, encara no havíem acabat la temporada. L'última setmana ja saps que me la vaig agafar de vacances.
1: Sí.
2: I llavors ja comences doncs, amb bon peu l'estiu. I després la resta doncs, vas allargant com pots, no? També sobrevivint amb algunes coses, no? Amb un nen a casa, que això també a vegades és
1: intens. Si és un tros de pa, el teu fill, Eloi, per favor.
2: És un tros de pa quan vol, i tant.
1: Escolta, què em destacaries, què m'expliques d'aquest estiu? Que jo vull alguna coseta que segur que t'ha passat alguna cosa.
2: A veure, m'estàs preguntant que t'expliqui alguna anècdota relacionada amb la meva vida rural.
1: No, perdona, no? És que aquest estiu tot Catalunya m'estava dient necessitem les anècdotes d'Eloi Cordomí.
2: Saps? A mi m'han dit també algú. Mira,
1: que sí?
2: Hi ha una cosa que em va passar, veus? I a més té relació amb el temps que hem tingut, amb la calorada que hem tingut. Vaig marxar uns dies fora i vaig dir, ostres, mira, justament a principi de temporada, quan sí. Es comentava, i vaig dir, ostres, en previsió d'aquestes altes temperatures, deixaré el cotxe aparcat, perquè no el necessitava, aparcat sota un arbre perquè no li toqui tan
1: ai...
2: sol. I llavors el ramat de 10 cabretes que tinc a casa, que ja ho saps, que tu vaig explicar l'any passat, va decidir que seria una bona idea enfilar-se, utilitzar el cotxe per enfilar-s'hi i arribar a les branques i a les fulles més tendres que hi ha sota, que hi ha de la part més baixa de l'arbre.
1: No sé si dir-te quines cabres més malparides o quines cabres més intel·ligents que tens.
2: Quines cabres més cabrones.
1: Com et va quedar el cotxe, Eloi?
2: Home... Pues el tinc tot ratllat.
1: Sí,
2: tinc un record d'aquestes vacances i un record de les cabres que em durarà probablement de per vida el cotxe.
1: Tot però això no t'ha pensat, tu cobreix el seguro, això, no?
2: No he provat encara.
1: Pregunta. Sí. Ho tens a tot risc o com ho tens?
2: Sí, però amb una franquícia d'aquest, no ho sé. Sí, és veritat, m'hauria de cobrir.
1: Clar,
2: de cobrir.
1: Pregunta-ho.
2: Amb la franquícia...
1: Com a desastre animal segur que t'ho cobreix, això, el seguro, home. Tinc cap dubte.
2: Desastre animal.
1: Vinga, anem-hi, Eloi, quin temps ens espera avui?
2: Diré que no són meves, les cabres.
1: Ah, clar, perquè són... Bé, és igual, això ja m'aniràs informant. Doncs això...
2: A veure,
1: què...
2: Tenim una setmana càlida, tenim una setmana que es presenta càlida, eh? O sigui, l'estiu l'allargarem encara durant aquesta primera setmana de setembre. Avui sí que recularà un paral·lel la temperatura, màximes de 35 graus potser a Ponent, més de 30 a l'interior, per tant encara ambient suau. I res, 4 núvols baixos que poden formar la costa aquest matí, a la tarda algunes nuvolades, i el més important potser seran les nuvolades que hi haurà al voltant del Ripollès i comarques pròximes, que podrien deixar alguna tempesta aïllada. Només en aquesta zona. La resta, tranquil·litat i en previsió això, que durant tot el que resta de setmana la temperatura vagi enfilant-se i potser divendres tornarem a fregar els 40 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent. Així que no s'acabi l'estiu.
1: Que no s'acabi, que s'acabi l'estiu, per favor, amb aquestes temperatures que hem tingut, que ja n'hi ha prou, Eloi. Què? Ah, mira què tinc per aquí, Ricard Ostrell, bon dia.
2: Ja està,
1: tenim aquí avui amb una camisa blanca, impolut, escolta'm, per començar temporada.
3: Sí, comencem temporada forts, a més a més, avui.
1: I tant, avui a morir el Junqueras, entre d'altres, al programa.
3: Una peça clau per saber si continuarem estables o no a la Generalitat, després d'aprovar pressupostos, i seguirem també pendents de Ceuta, perquè tenim la Marta Viana, i perquè sembla ser, doncs, que avui, per exemple, el País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars, com les que vam viure fa exactament un mes. Per tant, estarem pendents del que hi passi.
1: Molt bé, estimat Eloi, demà hi tornem. Cuida el cotxe i cuida les cabres.
2: Fins demà, adéu-siau.
1: Adéu.
3: Fins ara, fins ara.
1: Escolta, m'ha anat bé, per cert, les vacances o no?
3: Sí.
1: Sí, has descansat, molt. Has desconnectat.
3: I a tu, que tu no m'has explicat com t'han anat les vacances.
1: Jo bé, he tingut vacances millor, però, escolta, sempre podem estar de remuntada, saps què vull dir-te?
3: Fas bona cara.
1: Sí, això és el més important. I amb ganes d'aquesta nova temporada de Catalunya Ràdio.
3: Ah, això sí.
1: Bon primer programa, estimat.
3: Fins ara.
1: Fins ara. Engega, doncs, la quarta temporada, el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Estrell. Nosaltres hi tornem demà.

0: la xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Bretxa salarial de gènere. Diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones.
2: Celebrem el 8M, però el que hi reivindiquem les dones serveix per a tots els dies de l'any. Per això aquest Paraules habitables el volem dedicar a la discriminació salarial, que popularment coneixem com a bretxa salarial de gènere. En parlem amb la Sandra Cuadrado i la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Míriam, bretxa, per què?
3: La denominació bretxa prové del francès breix, i aquest del fràncic brecam, que vol dir esboranc, fesa. És un mot propi de l'àmbit de la poliorcètica, que els diccionaris defineixen com l'art, sempre qüestionable, dels setges. És a dir, el conjunt de tècniques d'enginyeria militar utilitzades per defensar o atacar una fortificació. Fa referència a l'obertura que fa l'artilleria en una muralla. En el seu diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Joan Colomines ens explica que bretxa ja es troba documentat com a mot nou en textos catalans referents a la Guerra dels Segadors, i que es va divulgar molt més en la Guerra de Successió i en les següents.
2: I des de quan traiem l'artilleria per denunciar la diferència salarial entre homes i dones, Sandra?
4: Tot i que la diferència o desigualtat és un concepte present durant tota la història de la humanitat, de fet, no va ser fins l'any 1980 que Eleanor Mary Smell, líder feminista i analista política estatunidenca, va posar-hi nom per primer cop amb el terme gender gap. Aquest substantiu anglès, gap, procedent del norrè o nòrdic antic, que vol dir abisme o crit, té un paral·lelisme semàntic amb bretxa, perquè, entre altres significats, designa una ruptura en una barrera com una mena de mur. De fet, els termes que descriuen desigualtats socials per les dones tampoc són gaire antics. Els primers reconeixements de les primeres onades feministes van necessitar un nou llenguatge, perquè aquestes paraules fins aleshores no existien. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. Fer servir paraules justes i precises ens permeten identificar situacions que fins aleshores no existien i alhora poden servir per denunciar situacions injustes per les dones.
2: Amb aquell gap inicial, què va passar? Perquè és veritat que fa un temps sonava molt, però que la cosa ha anat a menys.
3: Si bé la forma anglesa gap va obrir inicialment una certa bretxa en llengües com el català, gap de gènere, el castellà, gap de género, el francès, gap de genre, o l'italià, gap di genere, a mesura que aquest concepte ha esdevingut objecte de debat social i està present en els mitjans de comunicació, les institucions o els indicadors estadístics, les llengües han anat trobant alternatives pròpies i més entenedores pels parlants que han frenat l'avenç de l'anglicisme. En el cas del català, a més de les denominacions bretxa de gènere i bretxa salarial de gènere, que són les formes actualment més esteses en l'ús, també es documenten altres denominacions que utilitzen substantius igualment vàlids: fractura, esquerda, escletxa, diferència o desigualtat, entre d'altres. Probablement, la consolidació de bretxa en aquests termes i en altres semànticament relacionats, com bretxa de pobresa o bretxa digital, es pot explicar pel veïnatge amb el castellà bretxa, i també pel significat inherent al mot de ruptura intencionada d'allò que hauria de protegir alguna cosa, siguin fortificacions o drets bàsics.
2: Entre aquests drets bàsics, el sou equivalent, que és el que denuncia el terme del Paraules habitables d'avui, aquesta bretxa salarial de gènere.
4: Exactament, sí, parlem de la diferència salarial entre homes i dones, sempre amb les dones a la baixa, que és un fenomen identificat i estudiat. L'any 2023, el Premi Nobel d'Economia va ser per una dona, la tercera en 45 edicions. Oh! que ha estudiat abastament aquest greuge. És Claudia Goldin, catedràtica d'Economia de la Universitat de Harvard, que ha recopilat i analitzat les dades sobre el mercat laboral als Estats Units dels darrers 200 anys. Goldin ha estudiat les desigualtats de gènere, ha identificat i explicat les causes de la bretxa existent i ha avançat en aquesta comprensió de la situació de les dones en el mercat de treball.
3: Amb les darreres dades que tenim de l'any 2022, la bretxa salarial de gènere ha disminuït, encara que només hagi estat de 0,34 punts respecte de l'any anterior. Evidentment, volem que la tendència de disminució de la bretxa continuï, tal com passava els anys anteriors. Encara queda molt per fer per assolir la igualtat salarial de gènere.
4: Voldríem destacar quatre dades que ens semblen molt rellevants i que il·lustren abastament aquesta desigualtat i aquesta discriminació cap a les dones. Per exemple, del nombre total de famílies monoparentals a Catalunya, el 82% són dones. Més de la meitat de les noies de 17 i 18 anys han patit algun cas d'assetjament sexual. El 26% de les dones treballa a temps parcials i només ho fan un 12,9 homes. El 59% de les dones dediquen més de 2 hores al dia a les feines de casa, respecte a un 35% dels homes.
2: I això quan s'ha acabat la jornada laboral, on, atenció, també hi trobem el sostre de vidre.
4: El sostre de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat. Sostre de vidre, com bretxa de gènere o bretxa salarial, són termes tots ells sintagmàtics que segueixen una mateixa pauta estructural. Un substantiu que fa de nucli, sostre o bretxa, i un complement que l'acompanya, de vidre, de gènere. Fixem-nos, però, que es tracta de substantius amb una càrrega semàntica que podem associar fàcilment a les diverses situacions desfavorables que massa sovint afecten les dones en l'àmbit del treball.
2: Però no només el sostre. També existeix el concepte de porta de vidre.
3: Sí, la porta de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troba una dona en començar a treballar, la qual impedeix el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions amb un home. Lingüísticament, tot és molt visual i un recurs metafòric. Jo m'ho imagino com una gàbia transparent, a dreta i a esquerra i al sostre, com quan no veus que la vidriera està tancada i et vas fotent hòsties. Doncs això.
2: Tenim el sostre de vidre, la porta de vidre i el terra apagalós o enganxós.
4: Doncs sí, el terra apagalós o terra enganxós és la barrera invisible que es basa en les tasques i càrregues que culturalment s'associen a les dones, les quals impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes.
2: D'aquí que l'àmbit laboral necessiti urgentment una regulació en perspectiva de gènere, que és un altre terme important, oi, Sandra?
4: Els termes són un mirall de la societat. I els que recull la terminologia de les dones en el món laboral del Termcat reflecteixen efectivament una realitat laboral de desigualtat entre dones i homes encara ben present avui arreu del món. Una realitat laboral i social que voldríem diferent, que voldríem basada en l'equitat de gènere. De moment calen encara moltes dosis d'aquesta perspectiva de gènere.
2: I cal treballar també per equilibrar una altra balança, que és la del treball domèstic o reproductiu. Potser que el nom ja ho diu tot, no?
3: Sí, parlem d'una feina que no comporta remuneració directa ni cap altra forma de pagament i que les estadístiques econòmiques oficials no preveuen. Aquí s'inclou tant el treball domèstic com el voluntariat. Històricament, el que és el treball de més pes que ha fet la dona ha estat considerat no treball i, per tant, és treball no remunerat. En són exemples el treball domèstic i de cura, també anomenat treball reproductiu, que inclou les activitats de manteniment de la llar, netejar, cuinar, etc. Les activitats que es desenvolupen fora de l'espai físic de la llar, compres, gestions, etc., i les activitats de cura. Malgrat que és un treball no remunerat, el treball domèstic i de cura té un valor econòmic que s'inclou en el compte satèl·lit del treball no remunerat.
2: I abans d'acabar, la part més fosca. L'abús de poder o l'assetjament.
3: L'abús de poder o abús d'autoritat és l'ús indegut d'un càrrec que sobrepassa les consideracions jurídiques o socials que té assignades. Sovint es materialitza en una forma d'assetjament laboral escomesa pels alts càrrecs o treballadors amb un rang superior a les víctimes, situades en una posició inferior a l'organigrama de l'organització on es relacionen.
4: Pel que fa a l'assetjament, és una conducta persistent contra la llibertat d'una persona que comet el qui li sol·licita favors de naturalesa sexual per a ell o per a un tercer, d'una manera que resulta humiliant i intimidatòria per la dona, que li pot provocar problemes psicològics, morals i professionals. De fet, el terme assetjament sexual es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i es va fer servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un context similar, aquest cop a la Universitat de Cornell, l'any 1975. Com bé ens recorda Rebecca Solnit, per les dones tenir veu és crucial, perquè tot allò que no es diu no es coneix i no existeix fins que algú trenca aquest silenci.
3: Les dones, sí, estan tipes de ser perfectes. Mares equilibrades, cuineres com l'àvia, dones amb gust, excel·lents treballadores, somriures a dojo i mua, mua, petonet que t'engalto. Montserrat Roig, Som una ganga.
4: La lluita de la dona no pot destriar-se de la millora global de la societat. Maria Aurèlia Campmany, Quim Quima.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
5: Desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
6: President, president. Sisplau, president, una pregunta. Què dirà? Reconeix el cas de corrupció? President, una pregunta.
7: President, què vols dir a la seva? Et presentarà les pròximes eleccions?
8: Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
9: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
10: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
9: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia. Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar, i que per davant de tot no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics, que cada cop que una llei arriba al Parlament, han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
6: El president dimiteix acusat de corrupció.
11: Grans manifestacions arreu del país.
6: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
9: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats. Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció. I l'oposició, l'altre partit de sempre, no serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
12: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia, us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial, indiqui'm les seves dades.
9: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda...
12: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
13: Un 1, un desastre.
9: Deixen de creure en el sistema.
14: Els polítics, mira, n'estic ben farta dels polítics. Es creuen Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
9: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
15: Puc no valorar-los, la veritat que... Últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
9: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció, que tothom reconegui el teu nom.
14: Ah, doncs sí, jo sí, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest el votaria, sí.
16: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
9: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat, la campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí. Però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic, hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera, que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida siguin, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè, tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè bàsicament són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició, el govern, ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
5: Les autocràcies defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
5: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
0: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
5: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que quan governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit en el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalitzats on és el líder el que la persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
4: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, has de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant, has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys soscavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent, fins i tot, potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica.

0: Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
1: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen, i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals, si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari, prou ampli com per endegar reformes constitucionals que els permeten, fins i tot, trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van poc a poc controlant. El tema és anar controlant institucions poc a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. I no és només directament que el govern els controli directament o els veti. En mans de qui els està posant? Qui pot accedir? Quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clars. Petites restriccions en els drets polítics, petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic, eh? Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però a canvi els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no? De que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços d'anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva, en el futur, de poder fer que el govern reti comptes davant meu. I, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació. D'acord? Té una informació simètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altre, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
4: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
4: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. Jo algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
4: Calen en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
7: Sí, aquí és l'organisme que diu a partir d'aquesta ratlla això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa progressista.
8: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
7: Si moltes vegades, en nom de la democràcia, ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui és el... Qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
4: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si, com la democràcia, aquesta màquina de comunicació, formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
9: És que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
8: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
9: Llavors els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
4: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
10: Jo crec que pensen que són una agent de la corrupció i de contra la democràcia.
8: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda a l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després agafes, mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix. És a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra de la majoria. Jo crec que s'ha fet molt des dels mitjans de comunicació contra l'interès general de les persones. O de la població, o de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
4: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
11: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
8: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
11: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el Messi, no, se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
4: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre. Però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
12: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
8: Alba Tobella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
12: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? De, jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa, que després serà viral, no? Llavors aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid i que és fàcil. O sigui, tampoc és que sigui... si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet... és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
4: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tomb al sistema. Ves en compte, són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruch, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de quan l'impossible es converteix en fàcil. És curiós com algunes coses que abans em semblaven un món ara les faig amb un pim-pam. I no parlo de grans èxits ni de coses extraordinàries. Parlo d'aquests petits detalls que en el seu moment ens generaven respecte, dubtes o fins i tot por, i ara són part del meu dia a dia. Per exemple, recordo quan no tenia ni idea de parlar en públic, ho veia molt llunyà, impossible. Només a pensar-ho m'entrava aquella suor freda, mal de panxa, i aquells dimoniets al cap que em deien: i si em quedo en blanc? I si m'equivoco? I si la gent nota que estic nerviosa? I mira, ara t'haig de dir que cada vegada m'hi sento més còmoda, perquè gaudeixo compartint idees, explicant coses i connectant amb les persones. No és que hagin desaparegut els nervis, però la por, doncs, ja no hi és. O, per exemple, quan pensava que fer joies era una cosa molt complicada. Pensava, això és per gent creativa de debò, això és per artistes. Jo no sé si podré fer alguna cosa així. Ja, doncs encara sort que un dia em vaig atrevir a provar, perquè ara no em puc imaginar sense crear joies. I tal dia com avui, gairebé fa 20 anys que estic creant joies. I així, amb moltes coses. Com conduir per primera vegada, com aprendre a fer servir la intel·ligència artificial, o aprendre a fer batch cooking. El que ahir em semblava impossible, avui forma part de la meva rutina. I ara em pregunto, quines coses em semblen difícils ara que d'aquí a un temps faré sense pensar? I encara més important, quines coses impossibles veus tu ara, però que en el futur les veuràs normal? Perquè la clau no és ser un expert des del minut 1. La clau és començar, encara que sigui en poca traça, encara que al principi sembli un caos. Perquè si continues avançant, un dia t'adonaràs que allò que abans semblava un repte enorme, ara només és una part de tu. Així que, quina és aquesta cosa que ara veus complicada? Però, que si t'ho permets, podria ser una cosa natural a la teva vida d'aquí un temps. Perquè la màgia d'aprendre està en això. Mira enrere i dir, mira tot el que em creia impossible i aquí estic.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, com cada dia, comencem un nou programa de la Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla i que us el prepara i us el presenta Pere Païssa. Avui comencem amb dues sardanes de Josep Maria Sarracant. Es diuen Com si fóssiu sempre nuvis i després Camí de nit, i les podrem escoltar amb la cobla mediterrània.

Avui hem començat amb dues sardanes de Josep Maria Sarracant, Com si fóssiu sempre nuvis i després Camí de nit. Han sigut interpretades per la Cobla Mediterrània. Bé, i ara escoltarem sardanes d'Antoni Albors. La primera es diu El nostre plec i després la segona, Martorell acollidor. I aquestes sardanes ens seran interpretades per la Cobla Ciutat de Girona.

La Copla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar el nostre aplec, sardana dedicada a l'aplec de Sants, i després Martorell acollidor. Són sardanes d'Antoni Albors. I continuem amb aquesta copla i amb aquest compositor per escoltar Plegament lleidatà.

Hem pogut escoltar la sardana d'Antoni Albors a Plegament Lleidatà amb la cobla Ciutat de Girona. Bé, i ara farem una petita pausa i a dos quarts en punt continuarem. I continuarem amb sardanes dedicades a Tona. La primera es diu Tona, Ciutat Pubilla, és del mossèn Valentí Miseracs, i després Tona a la seva pupilla, de Josep Maria Tarrides. Les escoltarem, això sí, d'aquí un moment.

Hem pogut escoltar les sardanes Tona, ciutat pobilla, del compositor mossèn Valentí Miserax, i després Tona a la seva pobilla, sardana de Josep Maria Tarrides. Bé, i continuarem amb aquesta segona part amb sardanes dedicades a Tona, i ara escoltem Ciutat gegantera, de Josep Auferil, i després amb Pepet de l'Horta, una sardana de Xavier Baurier.

Hem pogut escoltar dues sardanes, la primera Ciutat Gegantera de Josep Auferil i després En Pepet de l'Horta de Xavier Baurier. I ara escoltarem una sardana de Fèlix Martínez i Comín que també va dedicar a Tona i que es diu Tona, llum de la plana.

Hem pogut escoltar la sardana Tona, llum de la plana de Fèlix Martínez i Comín. Bé, i ara ja anem per la darrera sardana d'avui. Es diu Tona 1978, que és l'any en què Tona va ser ciutat pubilla de la sardana. És del compositor Josep Casanovas. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de la Tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn de l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. En aquest sentit, unes 300 persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per reclamar solucions a la crisi migratòria. Tot plegat dies després que es cremessin també alguns dels campaments de la platja. Encara hi ha almenys 5.000 migrants a la ciutat. Amb tot, el ministre de Política Territorial i responsable també del Comandament Únic Operatiu de Ceuta, Ángel Víctor Torres, assegura que si continua a la violència a Ceuta no hi haurà solució i llavors sí que hi haurà una ruptura total. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic amb retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, a la C32, la C31 i la C65. A l'AP7 hi ha hagut retencions entre Llinars i la Roca del Vallès, entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida, volíem dir, els Monjos. També s'han registrat dos accidents a Freginals i Amposta i també a la Lurgell un cotxe va sortir de la via i va volcar 10 metres en un camí rural a Ribera d'Urgellet. En aquest cas, ha deixat 3 ferits en estat crític, un de greu i un de menys greu. I pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Borrassà deixa la sortida 4 tallada en sentit Barcelona i també una altra avaria a l'AP7 a Barberà deixa un vehicle al voral en sentit Girona. L'estació de l'L4 del metro també ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i adaptar l'enllaç entre les línies amb rampes. I una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina a Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme la va traure de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i malgrat les maniobres de reanimació no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la temporada de bany el 15 de juny. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Oh, ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat.

0: respecte és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt Siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

joves! Novament, les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests minutets que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no massa actuals i que en l'edició d'avui està dedicat a cançons relacionades amb els avions, que, com ningú no ignora, són unes aeronaus més pesants que l'aire, capaces de volar per l'atmosfera, que contenen un cos a la part frontal en el qual s'ubica la cabina de pilotatge i a la part restant del dit cos hi viatgen els passatgers o la càrrega. Han de contenir unes ales que els permeten mantenir-se a l'aire a través del concepte de la sustentació. Una cua a la part del darrere, formada per un timó i uns timons de profunditat, que els permet una millor maniobrabilitat i estabilitat. Poden ser d'un o més motors situats al cos o a les ales de l'avió, segons el model, o bé no tenir motor. En aquest cas s'anomenen planadors. I per l'ús al que es destinen es poden classificar en avions de passatgers, de càrrega, militars, d'acrobàcia, apagafocs, etc. I fetes aquestes primeres aproximacions al tema que ens ocupa, iniciem ja, musicalment parlant, l'espai d'avui escoltant El Último de la Fila, que del seu repertori ens interpreta el tema Aviones Plateados, que forma part del seu segon àlbum d'estudi titulat Enemigos de lo Ajeno, de l'any 1986.

El somni de poder volar va començar a la prehistòria, on els primers homes ja es preguntaven com fer-ho. Moltes llegendes i mites de l'antiguitat expliquen històries de vols, com és el cas ben conegut del vol grec d'Ícar. Leonardo da Vinci, entre d'altres inventors visionaris, va dissenyar un avió al segle XV. El primer vol humà del qual es té constància es va fer a París, el 15 d'octubre del 1783, en un globus aerostàtic sostingut a l'aire per uns cables subjectes a terra, i dos mesos més tard, el doctor Jean-François Pilatre de Rosier, juntament amb el noble F. Laurent d'Arlandes, van fer el primer vol lliure en una màquina creada per l'home, aconseguint recórrer 8 quilòmetres a 26 metres d'alçada en un globus d'aire calent inventat pels germans Montgolfier. Tot seguit, us convido a escoltar el cantant i compositor santcugatenc Álvaro Soler, que ens interpreta Volar, una de les cançons del disc Eterno Agosto que l'home va enregistrar l'any 2016. Pam, pam.

En les aeronaus de passatgers són del tot habituals les hosteses de vol, unes professionals membres del personal d'un avió que es dediquen a atendre els viatgers i la tripulació. Es tracta d'un treball que té menys responsabilitat que el pilot de l'avió, però sense que hi hagi una relació de dominació entre aquestes tasques. I justament parlant d'hosteses, em plau posar per a tots vosaltres la cançó titulada Azafata, que el mexicà de Guadalajara, Johnny Vázquez, també conegut com el príncipe de la salsa, va enregistrar l'any 2013.

El bou del que us he parlat fa una estoneta de més, en el que es van recórrer 8 quilòmetres a 26 metres d'alçada, va durar 25 minuts i va tenir el seu inconvenient més gran en la falta de governabilitat de l'aparell, que volava on el vien el portés. Tot i això, l'experiment dels germans Montgolfier, que van ser els que van inventar el globus d'aire calent, es va estendre per Europa al segle XVIII, afavorint l'aprofundiment en els coneixements sobre la relació altitud-atmosfera. I tot seguit, la banda de Donostia Family s'afegeix al nostre espai interpretant-nos del seu àlbum Un soplo en el corazón, de l'any 1993, la cançó titulada Como un aviador.

anys d'investigació per moltes persones que volien aconseguir el repte de volar van ser molt pobres i lents, però continuats. El 28 d'agost del 1883, John J. Montgomery va ser la primera persona a fer un vol controlat amb una màquina més pesant que l'aire, un planador. En tot cas, i generalment, es considera com el primer avió de la història el flyer dissenyat, construït i pilotat pels germans nord-americans Wright. L'any 1903 van construir la seva primera hèlice segons càlculs originals. Seguidament van construir un avió amb un motor de 12 cavalls de vapor i el 17 de desembre del 1903 van efectuar el primer vol, que va durar un minut aproximadament, recorrent uns 135 metres a una alçada d'uns 7 metres i una velocitat de 48 quilòmetres l'hora. I un parell d'anys més tard van recórrer 25 milles, volant durant 30 minuts sense tocar terra. A continuació, el colombià Gustavo Álvarez Serna, més conegut com G-Black, ens canta El avioncito, un tema enregistrat l'any 2021.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Dintre de la, en opinió personal meva, més que trista categoria dels avions militars, mereix especial atenció l'Enola Gay, un bombarder estadounidenc conegut per llançar la primera bomba atòmica ofensivament el 6 d'agost de 1945 sobre la ciutat japonesa d'Hiroshima. Una bomba aquesta amb un nucli d'urani enriquit equivalent a 20.000 tones de TNT que va esclatar a uns 600 metres d'alçada, tot arrasant més de 12 quilòmetres quadrats de la ciutat i causant gairebé 80.000 morts i 70.000 ferits que van morir al cap de pocs mesos i, en els anys següents, molts més morts i l'afectació de la salut de 500.000 de persones. La banda britànica Orchestral Manoeuvres in the Dark va enregistrar l'any 1980 una cançó amb el nom d'aquest tristament famós avió, la lletra de la qual és, de fet, un crit, tot lamentant que mai hauria d'haver sortit de casa.

Es creu que l'ús del paper per fabricar joguines es remunta fins a fa aproximadament uns 2.000 anys a la Xina. I, tot i que això pot ser considerat com l'origen dels avions de paper, ningú pot assegurar exactament on aquests van sorgir per primera vegada. El cert és que el 1909 és la data coneguda més antiga de la creació d'un avió de paper en l'època moderna. La popularitat dels avions de paper és deguda principalment al fet que és, dintre del món de la papiroflèxia, un dels més fàcils de fer. I ves per on? Que dintre de la banda sonora de la deliciosa pel·lícula Los Chicos del Coro de l'any 2004 es troba la cançó titulada justament Les Avions en Papier, que em plau molt compartir ara amb tots vosaltres.

0: Després de la Primera Guerra Mundial, els enginyers experts en això dels avions van entendre que el desenvolupament de l'hèlice havia arribat al seu límit i van començar a investigar en el mètode de propulsió. El 1930 es van patentar les primeres turbines i 9 anys més tard es va realitzar el primer vol a reacció de la història. I ara, un xic d'humor a càrrec dels nois de Canet, coneguts com La Trinca, que l'any 1986 van enregistrar el disc Trinca, Sexe i Rock and Roll, que incluïa la divertida cançó que tot seguit podem escoltar i que du per títol Puja a l'avió.
1: Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient, va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió,

Avui en dia, els avions més reconeguts en l'aviació comercial són els Boeing i l'Airbus, alguns d'ells amb capacitat per a més de 800 persones. Tot seguit, us proposo escoltar una de les cançons del figuerenc José María López Sanfeliu, més conegut artísticament com Kiko Veneno, la titulada Volando Voy, que es va publicar, gravada per primera vegada, a l'àlbum de Camarón de la Isla, La leyenda del tiempo, de l'any 1979.

Quan, lamentablement, hi ha un accident d'aviació, el que es busca primer, després d'atendre les possibles víctimes, és clar, és la caixa negra de l'avió. I, tot i el nom d'aquest element, heu de saber que no es tracta d'una caixa de color negre, sinó de color taronja. I es divideixen en gravadora de veu i gravadora de dades, sent utilitzades fonamentalment per conèixer quines van ser les causes de l'accident. Tot seguit són los cuatro de la torre els que ens interpreten la coneguda cançó El vuelo 502, que a la tercera edició del Festival Internacional de la Canción de Mallorca, celebrat el 1966, va ser premiada amb la Cargola de Plata a la millor cançó d'autors hispanoamericans i filipins. Premi aquest concedit per l'Institut de Cultura Hispànica.

que l'avió és el transport més segur que hi ha, he llegit que, si es pot triar, els passatgers que ocupen els seients que són a la part del darrere, darrere de les ales, tenen més probabilitat de sobreviure en un accident aeri que les persones ubicades a la part davantera. Potser per això mateix les caixes negres se situen també a la part del darrere de l'avió, ja que en cas de col·lisió s'ha comprovat que és la part de l'aeronau que menys mal rep. I ara, per calmar un xic els ànims, la banda asturiana No So Trash ens interpreta el tema titulat Voy a aterrizar, enregistrat l'any 1996.

Dintre dels avions supersònics, cal fer especial esment del Concorde, que tenia una velocitat de creuer de més de dues vegades la velocitat del so, és a dir, uns 2.172 km per hora, a una alçada de prop de 18 km, que va ser el primer avió comercial equipat amb un sistema de control per senyals elèctrics. Els vols comercials d'aquest avió van començar el 21 de gener de 1976 i van finalitzar el 24 d'octubre del 2003 amb un últim vol d'acomiadament el 26 de novembre del mateix any. I justament l'any 1975, el conegut músic i director d'orquestra francès Frank Purcell va compondre el tema musical titulat Concorde, amb motiu del vol inaugural de l'avió, amb el que us dic adeu, aprofitant la benentesa, per convocar-vos per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons del repertori de la malaguanyada italiana Raffaella Carrà, desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. En aquest sentit, unes 300 persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per tal de reclamar solucions a la crisi migratòria. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa als accidents, s'han registrat dos accidents, un a Freginals i un altre a Amposta, tots dos en sentit nord, i també a l'Alt Urgell, un cotxe va sortir de la via i va volcar des de 10 metres en un camí rural a Ribera d'Urgellet, volíem dir, deixant tres persones en estat crític, un de greu i un altre menys greu. I pel que fa a les afectacions en aquests moments a les carreteres, un accident a l'AP7 a Borrassà deixa la sortida 4 tallada en sentit Barcelona i també una avaria a l'AP7 a Barberà deixa un vehicle arboral en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cove i l'Espluga de Francolí està generant també retards de 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també mobilitzen l'estació de l'L4 del metro, ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també es recupera el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre les línies amb rampes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a escoles bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia de curs, mentre els sindicats reclamen més recursos i el compliment dels acords. I pel que fa al temps, avui farà sol a gran part de Catalunya amb alguns núvols baixos al litoral i nuvolades, volíem dir, a partir del migdia al Pirineu i al nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Era l'any 1997, Benicàssim, en ple Festival Internacional de Música de Benicàssim, tot un referent dels festivals. Doncs bé, l'any 97 estaven a punt d'acabar el festival, crec que era l'última jornada. El dia, aquella vespre, aquella tarda, aquella nit, de fet, hi havia molta expectació perquè havien de sonar els britànics a Blur amb aquesta cançó, i de sobte la zona d'acampada plena de gent, que ja havien passat allí un parell o tres de nits, i per tant ja feia, no?, aquell caliu d'humanitat que tenen les zones d'acampada dels festivals, va caure un diluvi, el que es diu, no?, popularment la del pulpo, doncs això, però més, va caure un diluvi brutal. Ja sabeu com són aquestes pluges de final d'estiu, i especialment a València, per desgràcia, ja en tenim referència, eh? Doncs bé, totes les tendes mullades, tothom mullat, tot destrossat, el recinte d'acampada, que era un recinte, que era un descampat, literalment, ple de fang, i això sí, sonant a tot drap, qui tenia algun reproductor amb altaveus, que abans no anava ningú, no era tan habitual anar amb auriculars, l'any 97 encara hi havia això, no?, les ganes d'haver de difondre la música, i per tant era tot cap a fora, doncs tothom que podia reproduir música cap a fora amb altaveus sonava a tot drap aquesta cançó dels Blur. Que tornem a repescar, perquè és molt potent. Va, mentrestant, jo us ja us explicar la meva batalleta de torno, perquè avui l'Obert per Vacances va justament de festivals d'estiu, del millor festival d'estiu del món, de la vostra vida més que del món, I tothom té un festival al cap i un any o una anècdota concreta, o tothom té, doncs, la idea, la intenció d'anar a un festival que potser encara el té pendent. Ha plogut molt, mai millor dit, des d'aquell Benicàssim del 97, hi ha hagut altres edicions del festival, i no sé si alguna fins i tot passada per aigua. Quines anècdotes teniu dels festivals d'estiu? Avui us ho preguntem, i ho fem amb col·laboració, com sempre, amb l'ajuda dels amics de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui recuperem l'Enric. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Enric, què tal? Núria, com estàs?
1: Mira, doncs molt bé, tornant de vacances. Avui estic obert per vacances més que mai,
0: Ara ja se t'han acabat, ara ja és un no parar, no?
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: fins a l'eternitat.
1: Sí. Exacte. Ens cuidem molt bé els altres aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, i la veritat, tenia moltes ganes de poder arribar en aquesta cluenda final de setmana, Jo crec que us ho heu passat bé quan jo no hi he estat, també.
0: Sí, i tant. Home, tu diràs, amb el Jordi, l'Aina, qui em deixo? Em deixo algú, L'altre dia feia recompte.
1: L'Estela.
0: L'Estela, sí, senyor.
1: Molt ben acompanyat, sí,
0: que ho està. Sí, ja ho veus tu. I encara em falta gent per conèixer, no? Sou més gent encara, no?
1: Mare de Déu. Sí, som molts. De fet, us convidem a venir cap aquí sempre que vulgueu, portes obertes.
0: Vinga, doncs no ho descarto, ara que començarem vacances tots. Enric, què ens pots explicar sobre els festivals d'estiu? No sé si ja tenim les primeres interaccions.
1: Doncs mira, ja en coneixes, no he perdut pas el costum de mirar enrere i veure d'on venim, així que Núria, quan creus que va ser el primer festival de la història? Va, quan diries?
0: Ni idea. No ho sé.
1: Doncs mira, haguessis dit el que haguessis dit, t'haguessis quedat curties, que el primer festival de música de la història es va dur a terme el 586 abans de Crist.
0: És que està tot inventat.
1: Sí, no m'he inventat pas la sopa d'all, no. Concretament, en aquest cas van ser els Jocs Pítics de l'antiga Grècia. L'emplaçament d'aquest mític esdeveniment era, de fet, ni més ni menys el santuari de Delfos, a la falda del Mont Paran. I sí, era tot un concurs musical, ja que molt abans d'afegir-hi els esports, que després van ser les Olimpíades, aquest festival era una competició de música i poesia, on el guanyador rebia una corona de llaurer sagrat. Així que mira, si ens remuntem fa anys. I de fet, des de llavors fins avui en dia, en un moment en què els festivals ara mateix no són només un dels moviments culturals més importants del país, sinó també un dels grans motors econòmics durant l'estiu. I per què no dir-ho, i aquí obrim el gran meló que avui vull obrir a part dels festivals preferits de tots vosaltres, és que són un espai que cada cop està més masculinitzat.
0: Ningú hauria dit, oi que no? Home, veient com va la societat en general, sí, però la veritat que no m'havia plantejat analitzar els festivals des d'aquest punt de vista. Digues.
1: Aporto tres mostres no sé si referents, però sí els més coneguts potser arreu del país. Començarem pel Cabro Rock. Els d'enguany, veurem que dels 22 artistes que van actuar, només 6 eren dones. I alerta, i aquí també està el fet preocupant, si dieu, 6, no. Vaja, 6 no. I és que gairebé totes eren programades en hores de baixa audiència i hores intempestives. El Canet Rock no es queda curt, ja que d'11 artistes, només dues, alerta, eren dones, i un grup era mixt. mentre que al Festiuet, que aquest també us toca bastant a prop, sí, de 18 artistes, només hi havia 4 dones i 2 grups mixtes. Aquest potser és el que no salvaria més els números, però sí que no és potser tan radical com els altres.
0: Clar. Estem... La cosa és que va ser primer l'ou o la gallina, no? Si és que els festivals no promocionen formacions femenines i, per tant, no són tan conegudes, o és que simplement són un reflex del que passa a la indústria musical, que és molt difícil a les formacions femenines, doncs, trobar... tirar endavant,
1: exacte.
0: I, per tant, ja no s'hi posen. No sabem
1: exacte.
0: Què és causa i què és efecte.
1: És un peix que es mossega la cua, d'alguna manera. Es produeixen, des de les grans productores, es produeixen més artistes masculins sempre, perquè té, doncs, bueno, perquè les xarxes socials i tota la societat està muntada d'aquesta manera, no? I té una promoció més fàcil i més ràpida.
0: També diuen que els nois no escolten música, si és que es pot dir que hi ha música de nois i de noies, eh? Que a vegades es pot parlar de gèneres i tal, però que els nois no escolten música feta per noies, mentre que les noies escolten de tot. Això s'ha dit, no sé, ho deixo sobre la taula, penseu-hi.
1: Sí que és cert que hi ha festivals al nostre país encapçalats al 100% o majoritàriament per dones, com podria ser el Women Festival, el Festival Dona Art en Femení, el Festi que faltava, el Fem Jazz o el Women on Tour. Però les xifres del que mouen el motor econòmic i el fet d'haver de crear festivals precisament com aquests que acabo de dir en aquesta línia, jo crec que ens hauria d'obligar una mica totes plegades a fer una mica d'autocrítica, en definitiva demanar ben alt i clar quin tipus de cultura volem, ja que en definitiva, si tots els festivals existeixen i les plataformes de música és perquè tots nosaltres hi fem cap i invertim unes grans quantitats de diners, cada cop més.
0: Molt bé, una bona mirada cap als festivals, però busquem anècdotes, Enrique.
1: Va, sí, més quin és el vostre festival preferit? Exacte.
0: Tu en tens ja o què, de festival preferit? Tu ets de festivals?
1: Mira, jo sóc molt de festivals, però no sé si podríem incorporar dins de festivals. M'agraden molt els cicles, també, més que festivals.
0: Ah, vale, sí.
1: Els cicles de música, o aquests festivalets, que podríem dir d'un dia, no? Que no és que s'allarguin en el temps. Per aquí a la zona en tenim alguns de molt bonics. Jo, per exemple, quedaria amb el Maratafolk, que és molt petitó, ho dic amb boca petita, però és en un lloc molt especial, molt reivindicatiu, i que es porta uns artistassos sempre increïbles, increïbles.
0: Clar. És que després hi ha aquells festivals fets a l'engròs perquè vinguin milions de persones, i després
1: Correcte.
0: Hi ha aquells que es fan com a petit comitè, no? Com a, que ho munta d'algú que té tirada cap a això i que intenta...
1: Sí.
0: Bueno, que la filosofia és una altra, no?
1: I sense ànim de lucre, moltes vegades amb voluntariat dels propis pobles, sí.
0: Sí, hi ha de tot. Ai, festivals, de moment parlem dels estiu, però recordeu que la tardor també continua el tema
1: Alerta.
0: Festivals d'una altra manera,
1: Alerta.
0: No? Molt bé.
1: I tant.
0: Ja tinc ganes d'escoltar els missatges. Com ho hem
1: obrim
0: de fer?
1: Xarxes.
0: Com
1: obrim xarxes. Que entri en l'Instagram tota la nostra audiència, que en el reel que hem publicat, per exemple, doncs que ho expliquin a comentaris, i que en el número de WhatsApp que expliquem i donem al mateix reel, doncs ens enviï un àudio. Ens encanta escoltar-vos la veu, així que ja ho sabeu. Línies obertes.
0: Molt bé. Enric, doncs fins ara mateix. A les 10 tornem a connectar.
1: Fins ara,
0: reveure. Vinga, que l'Obert per Vacances inclou festivals i altres continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, quan un li pregunten quin és el millor festival d'estiu, sempre pensem, no?, directament, el primer que es ve al cap és música. Doncs avui us presentarem un festival de cinema, que clar, també n'hi ha, a Bot, a la Terra Alta, ja fa molt de temps que fan l'Infecte i s'han especialitzat en, bé, noves propostes dins del cinema, noves tecnologies, per dir-ho així. Després, en un reportatge que ens han portat els de la Plana Ràdio, ho escoltarem. Però començarem el programa parlant de salut mental i estiu, com ens afecta la calor, com ens afecten els canvis de rutines i hàbits a la nostra salut mental, fins i tot si creiem que estem sans en aquest sentit, eh? Com ens afecta l'estiu a la nostra salut mental, tal qual. També celebrarem el cap de setmana més que profitós a Sant Fèlix, a nivell de castells, ja ho sabeu, Dia de Castella de Sant Fèlix, que sembla que ha sigut superba. Coneixerem els creuers des de dins, molt endins, més enllà del personal, fins i tot d'entreteniment i de servei. Qui comanda les equipes? Qui porta les naus, qui porta els creuers? Ho farem amb una entrevista molt, molt interessant. Marxarem cap a Salomó per conèixer una empresa que fan roba de bany, sí, banyadors directament, però d'altíssima qualitat, i s'han fet un forat dins d'un nom, vaja, dins d'aquest mercat d'alta costura. Després també a l'Espai Maramar, que ens duen des de l'Escala, avui sabrem com cuidar els nostres mars, com ho fan les entitats, les administracions i també les entitats que en treuen profit del mar, no? La salut dels nostres mars. I en temps fric, aquí que ens porten des de Vilafant, avui al darrer lliurament, per explicar-nos, a veure si entenem tots plegats, què tenen d'especial els manga i els anime que ens agraden tant, a petits i a grans. Aquests són els continguts de l'Obert per Vacances d'avui, que arrenca la seva darrera setmana en antena. Espero que també amb la vostra companyia, que ens agradaria acabar molt, molt amunt. I fent una altra vegada canvi en els companys pel que fa a la ronda d'informatius. Ara ho sentireu. Ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: Comencem, com sempre, la ronda connectant en Girona, i això no canvia. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia ens du cap a Salt, i és que ens diu que hi ha ferit un home per un tret a la cama. Això en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis.
1: Sí, els fets van passar dissabte cap a les 8 del vespre i, segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit va estar traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no estem per la seva vida, i els altres implicats van marxar del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I el Suprem, que confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera, Cabanelles.
1: La sala inadmet el recurs de la defensa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar en 4 anys la pena de 22 anys que li havia imposat l'Audiència de Girona. El Tribunal Superior va eliminar l'agreujant de carnissament perquè la víctima estava inconscient quan el processat li va infligir diverses ferides al coll. La defensa va portar el cas al Suprem, posant en dubte sobretot que es pogués apreciar traïdoria, però l'alt tribunal conclou que la víctima no es podia defensar de cap manera i avala la qualificació d'assassinat.
0: Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment.
1: Segons l'alcalde Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha, que segons apunten fons municipals serien uns 370. Jiménez detalla que són habitatges que no generen res i per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
2: Els oferirem a eximir de pagar l'IBI, que el contracte de lloguer el signa amb l'Ajuntament i no amb la persona que ocupi el pis, perquè l'Ajuntament sigui el que dona les garanties. Li garantim, òbviament, el cobrament a l'1 de cada mes. Fem una línia de subvencions per manteniment dels habitatges. Però, al final, avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater.
1: A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges.
0: Molt interessant aquesta darrera notícia especialment. Gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Una abraçada.
1: Fins demà.
0: Fins demà. El tema de l'habitatge, que també preocupa en terres gironines, anem cap a terres barcelonines. En aquest cas, agafa el relleu aquesta setmana Rubí i l'acompanya Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, ja veiem el setembre a tocar, com que comença demà el mes, i us parlem ja del curs 2026-2027, el curs escolar, que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, 500.000 més que l'any passat.
3: Sí, l'any passat ja va tancar amb 1.640 aules d'acollida, un volum que ja era el màxim registrat fins llavors. Tal com va pactar la conselleria amb els sindicats el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, un 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament idèntica a la de l'any acadèmic anterior. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des de 2008. Per altra banda, la vaga de professors el primer dia de curs escolar segueix convocada i caldrà veure si les noves mesures seran suficients pels sindicats.
0: L'Euríbor, que va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que es refredi al mercat hipotecari.
3: Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compra-vendes continua consistent, sobretot pels alts preus del lloguer. A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès en un 0,25 punts, els especialistes recomanen passar els préstecs a tipus fix perquè la majoria dels bancs mantenen les condicions. Escoltem a David Serra, soci de H2B i director de l'oficina de Barcelona.
4: També es preveu una pujada del tipus d'interès en setembre del 2,25 que està ara al 2,5, i jo crec que això ja ha vingut la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
3: Serra, especialista en la negociació d'hipoteques, assegura que l'augment de l'Euríbor hauria de ser molt descarat perquè tingui un impacte significatiu en les quotes a llarg termini. Així mateix, malgrat la pressió dels preus per l'impacte a la guerra de l'Orient Mitjà, l'intermediari financer remarca que l'escenari no és tan descabellat com el de 2022 amb l'esclat del conflicte a Ucraïna.
0: Doncs mira, acabem parlant d'habitatge, també, eh? I encara una darrera notícia. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Sí, ho ha informat Adif aquest matí. La sostracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover a l'Alcalt i Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de Sagrera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Ens anem escoltant tota aquesta setmana.
3: Moltes gràcies a tu, Núria.
0: Molt bé. Mariona Jerez des de Ràdio Rubí i nosaltres que seguim avançant. Ara toca passar per Lleida. I el nostre enllaç a Lleida aquesta darrera setmana de programa és la Judit Castellà, 2-1. Judit, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant de que avui justament comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella. Els treballs s'inicien en un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida i això sí, esteu alerta perquè obligaran a desviar temporalment el trànsit per la calçada en sentit Barcelona.
5: Així és, Núria. La primera fase de l'actuació se centra en la calçada en sentit Lleida, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre el límit amb la demarcació de Barcelona i Cervera. Els treballs comencen a la Panadella i avançaran en direcció a la capital de la Segarra. Mentre durin, el trànsit en sentit Lleida es desviarà temporalment per la calçada en direcció a Barcelona. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d'unes 4 setmanes i, per tant, es desenvoluparà durant el mes de setembre. Un cop completats aquests treballs, la resta de la intervenció es posposarà fins a la primavera del 2027. Un calendari que s'ha plantejat d'aquesta manera per evitar que el fred i les pluges dels mesos de tardor i hivern puguin alentir les obres. En total, aquest projecte preveu rehabilitar uns 8,5 quilòmetres de l'A2 amb una inversió de 12,3 milions d'euros. L'actuació inclou tant la rehabilitació superficial del ferm com també intervencions puntuals de caràcter estructural. Recordem que aquesta intervenció arriba després de les obres d'emergència que el Ministeri de Transports va haver d'executar aquest passat hivern arran del deteriorament extraordinari del ferm provocat per episodis de meteorologia adversa. Aquella actuació, que va tenir un cost de més de 3 milions d'euros, va permetre reparar de manera urgent diversos trams afectats per l'aparició de nombrosos clots que també van provocar desenes de punxades de pneumàtics.
0: Doncs mira, també és moment de fer balanç per allò que acabem el mes d'agost, i és que el Pirineu de Lleida manté les xifres d'ocupació turística mentre que l'eclipsi genera un impacte important a la plana. Les pernoctacions de l'Alt Pirineu i l'Aran oscil·len entre el 70% i el 95% al llarg de tot el mes d'agost.
5: A falta de les últimes dades, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu, almenys, igualar la temporada passada considerada com a extraordinària. Com és habitual, els dies d'agost es mantenen al calendari com un període destacat. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat.
6: El mes d'agost és un mes tradicionalment importantíssim i tant el sector de hoteler com el sector de les cases rurals, com els càmpings, com els esports d'aventura, pues estan amb unes xifres molt, molt elevades. Lògicament, les dues setmanes centrals, que sempre són les dues setmanes punta, a hoteleria ja es parla d'un 90-95%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost pues estarien parlant al voltant d'un 70-80%.
5: Serrano també apunta que el sector dels esports d'aventura manté xifres elevades de turistes. Pel que fa al perfil de visitants, Serrano destaca una pujada significativa del turisme francès. En tot cas, però, assegura que també han passat per les terres de Lleida visitants de tot arreu, com a Austràlia i els Estats Units, per l'eclipsi del mes d'agost, sobretot a les comarques de la Plana.
0: I acabem parlant de sinistralitat. Un cotxe volca a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i deixa tres persones en estat crític. El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.
5: L'accident va tenir lloc ahir en un camí rural a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre quan passaven 9 minuts de les 6 de la tarda i el SEM va atendre les 5 persones afectades d'origen a Andorra, com dèiem, 3 han estat crític. Una de les persones va poder sortir del turisme per trucar a emergències. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
0: Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes notícies de Ponent. Judit Castellà, 1-1. Gràcies.
5: Gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. Acabem la ronda a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio, bon dia.
7: Bon dia.
0: També fem balanç del que ha estat l'estiu al sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95% durant els mesos d'estiu.
7: Doncs sí, també fem balanç. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les de dos anys anteriors, amb un juliol que ha costat arrencar i amb un agost que ha funcionat bé, amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i britànics. Les cases rurals abrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest agost, amb una primera quinzena molt bona coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Torebra, Juanjo Bel.
8: L'estiu en global ha estat bé, o sigui, la gent està contenta. El juliol, pues, bueno, baixa molt. Pues hi hauria una ocupació del 30%, perquè encara no hi ha moltes pernoctacions així de vacances. Pues ha sigut ocupar els caps de setmana, més que res. I després l'agost, pues, amb rondar el 80%, que, bueno, és, sense que sigui a destacar, ha sigut algo millor que l'any passat.
7: Segons Guardià, la temporada d'estiu d'enguany ha estat molt similar a les del 2024 i 2025, les quals van ser dues campanyes turístiques bones. La destinació ha rebut turistes espanyols seguit dels francesos i britànics.
0: Altres notícies, no cal que t'hi esplaies gaire, que després tenim podcast casteller, però tenim, vare, celebració, felicitat a la Colla Jove de Tarragona.
7: Doncs sí, no ens esplaiarem gaire, però ahir la Colla Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, signant la millor actuació de la seva història, acompanyant-lo del 5 de 9 en folre, del 2 de 9 en folre i manilles, i del Pilar de 8 en folre i manilles. I també destacar els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop en tota la història dels castells el Pilar de 9 en folre, manilles i puntals. Després ens ho explicaran millor. I en esports,
0: I
7: Núria...
0: Contents també?
7: Avui. Contents també. Bona notícia. Gran estrena del Nàstic de Tarragona aquesta temporada 2026-2027, ja que ahir va ser capaç de derrotar el Real Saragossa per 2-0 amb els gols de Sinan Bakis i Carlos Segura. Va ser un partit on el Nàstic es va posar per davant el marcador molt aviat, al minut 1. I un últim apunt en esports, i és que arriba l'onzena edició de la Tarraco Aigües Obertes aquest diumenge 6 de setembre a la travessia de les 6 platges a Tarragona, i en aquests moments ja hi ha aproximadament 200 participants, esperen arribar-ne a 300, i com a novetat enguany s'incorpora la travessia adaptada per persones amb discapacitat.
0: Doncs moltes gràcies, Marina. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Amb la connexió darrere amb Tarragona Ràdio amb la companya Marina Pérez Got, tanquem la ronda d'actualitat i entrem ja en matèria amb la primera entrevista del dia.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquest estiu les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar. I qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per a la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament, la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no? I per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etcètera, etcètera, i això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com es pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé. No? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines. No? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a

0: Bueno, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no? Quan tornem a la rutina. És un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
1: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre, sempre, sempre un petit malestar, no? Un petit malestar que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no? Com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressiu, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
0: I, bueno, ja abans de la tornada a les rutines, ja l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
1: Sí, de fet aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades és, per exemple, et poso un altre exemple, quan tu intentes totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible i per tant que, a més, que volem passar-ho excepcionalment bé i a més compartir-ho en xarxes socials, etcètera, etcètera, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això dèiem abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà. L'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
2: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa, amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera. Això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera, ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible.
1: Sí. Clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais, no, d'ahir.

0: fins i tot per superar més aquests problemes. Però és un clàssic, sí. Ja sabeu també, no?, que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no?, perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
1: I de fet hi ha en clau més estricta, no?, augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
0: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no?, perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions. I en alguns casos, quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs s'hi pot generar episodis de violència.
1: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. Uh-huh. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no?, amb aquest punt de relaxament? Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
0: Sí, perquè solen ser poc realistes, no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que en les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagin aquestes alternances del cicle entre tensió i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etcètera, etcètera, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos, no? Hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
1: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu, o depèn de la patologia?
0: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades, quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
2: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes, així, molt, molt, molt ràpid, tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia, tres exemples.
0: Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre també gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria així ràpidament.
2: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
1: Molt interessant, teníem pendent.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Roger.
0: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
1: Roger Bellascà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
2: Fins ara, adéu.
1: Doncs vinga, que seguim avançant en contingut. Ja sabeu que aquí a l'Obert per Vacances és un no parar després d'un tema a l'altre. I ara toca parlar de la superdiada castellera d'aquest cap de setmana. Toca parlar de Sant Fèlix.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
1: Ara el que faríem seria donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. Avui, però, serà un podcast que no serà un podcast, serà especial, perquè farem el repàs del que ha passat aquest cap de setmana, sobretot després d'una històrica diada de Sant Fèlix. Ho farem en directe als estudis de Tarragona Ràdio amb el nostre company Eric Rosique, company de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bon dia, què fas aquí?
4: Molt bon dia, Núria. Doncs explicar-te doncs, la diada de tots els temps, no?, que s'ha viscut a Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. 4 hores i 2 minuts de diada, però que va valdre la pena, per veure els millors castells ells que recorden.
1: No t'ho donat temps de descansar, eh? Va ser tan intens que diu l'Eric, diu, vindré i faré el podcast en directe.
4: Exacte, exacte.
1: Doncs tu mateix, per on comencem?
4: Doncs escolta, hem de començar i hem de posar el focus en un castell inèdit que es va descarregar, que va ser el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. És el primer cop que es descarrega aquest tros de castell, podríem dir. A més, va ser a l'última ronda, la ronda de final de Pilars, perquè els castells de Vilafranca també van fer una diada espectacular. Els hi va quedar encarregat el 4 de 10 amb forra i manilles, però sí que van descarregar el 3 de 10 amb forra i manilles i també el 3 de 9 amb l'agulla, per completar-ho amb aquest Pilar de 9 amb forra, manilles i puntals, que fa albirar doncs, una nova dimensió castellera, perquè s'havia carregat l'any 2022, però no ho havien tornat a provar els castells de Vilafranca i ho van fer doncs, descarregant-ho. Sí que és veritat que hi ha hagut una mena de debat, perquè quan sortien al pis de quarts doncs es van sorrar i hi ha hagut una mica de debat a les xarxes, però vaja, gairebé tot el món casteller el dona per descarregat. Així que bé, ha sigut una diada increïble dels Verds i això valorava el cap de colla dels Verds, l'Àngel Grau.
1: Sembla que podríem escoltar l'Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, que sens dubte devia declaracions de després, no devia estar contentíssim.
4: Sí, i tant, a més deia que això, no?, que havia sigut una feina de picar molta pedra, d'estar assaig a assaig, així que bé, doncs estava ben content l'Àngel. Si no el podem recuperar, doncs ja el recuperarem. No passa res,
1: seguim endavant. Concurs de castells, perquè...
4: No. Si hem de basar-nos en el sistema de concurs de castells, ara aniríem amb la Colla Vella, que seria la segona que va fer la millor
1: tot
4: diada.
1: Tot això ja comença a puntuar, sí, pel concurs. Per això estan les colles posades.
4: I tant. O sigui, per això, si ens basem en el sistema de concurs de castells, doncs passem amb la Colla Vella de Sigues de Valls, que van descarregar un 4 a 9 net, un altre cop un 4 a 9 net de postal. Van intentar el 4 a 10 amb forra i manilles, va quedar encarregat, però sí que és veritat que va estar a punt la Vella de descarregar el castell de 10 a Vilafranca del Penedès. Després van fer el 4 a 9 amb forra i Pilar, i finalment un Pilar de 8 amb forra i manilles, que va ser un pèl èpic, que si veieu les imatges dels companys de les castells en xarxa...
1: Aquells de patir.
4: De patir molt, perquè s'ensorrava el castell, però com va aguantar el quart del castell per descarregar aquest Pilar de 8 amb forra i manilles.
1: Mm-hmm. Èpic també, o almenys no sé si èpic, però contentíssims estaven els de la Jove de Tarragona, no?
4: La millor dia de la seva història, de
1: sí,
4: la Jove
1: qual?
4: De Tarragona,
1: tal
4: això qual.
1: Diu,
4: Sí, exacte, això sempre es diu, però en aquest cas sí, en aquest cas ho podem dir. A més, hem de dir que van haver-hi moltes camises i, de fet, diria que va haver alguna ajuda dels castells de Sant Pere i Sant Pau i també dels Xiques del Serrallo. Per tant, va ser una diada on Tarragona hi va ser present i la Jove, que va descarregar el 3 de Banforra i Manilles, el tercer de la seva història. Després van descarregar en primera ronda el 5 de Nou Banforra, que ja van fer per Sant Magí i també el Catllà, el 2 de Nou Banforra i Manilles i el Pilar de 8. Tot descarregat. La Jove va ser l'única colla que va descarregar-ho tot a Sant Fèlix. Una autèntica bogeria de diada per la Jove. Així que nosaltres el que escoltarem serà la Gina Fort, la cap de colla de la Colla Jove de Tarragona.
5: Jo només puc dir moltíssimes gràcies a tota aquesta gentada que hi ha cregut des del primer moment, perquè això que hem fet avui és gràcies a tot el treball que hem fet durant tota la temporada. Hem sigut moltíssims i aquesta setmana hem treballat molt per ser molts, perquè per fer el 3 a 10 necessitàvem molta gent, i hem vingut i s'ha demostrat que podem amb això i amb tot el que ve, i molt contenta per tots ells.
1: Passa que si comences així a Sant Fèlix, jo no sé com arribaran.
4: El concurs és que el concurs serà espectacular, Núria.
1: Clar, sí. Però les expectatives són enormes,
4: molt altes, molt altes.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, per últim, pel que fa a la Diada de Sant Fèlix, però no menys important, que no se'ns enfadi ningú, la colla jove Xiquets de Valls.
4: Sí, perquè van estar a punt d'ajuntar dos castells nets, van fer 4 a 9 net en primera ronda, després per agafar confiança en descarregar el 2 de 9 en Folre i Manilles, i volien descarregar el 2 de 8 net, però va quedar encarregat, van fer llenya quan sortia l'enxaneta, però també van descarregar el primer pila de 8 en Folre i Manilles aquesta temporada. Per tant, de les 4 colles, 3 piles de 8 en Folre i Manilles i un pila de 9 en Folre i Manilles i puntals. Per tant, Núria, la diada de tots els temps. Ens sentirem a parlar d'aquesta diada de Sant Fèlix.
1: Els Diables Vermells, els diuen, a la colla jove sí que...
4: Hi ha moltes maneres de sinonimitzar les colles, i sí, són els Diables Vermells, a la colla jove sí que
1: està. Vinga, va, i a panda de Sant Fèlix, que encara teniu ressaca, tots els del món casteller, quines diades més hem de repassar?
4: Doncs farem un apunt de la diada de la Festa Major de Sitges, perquè han tornat els Minyons de Terrassa, que estaven en vacances, i bé, aquest petit apunt que han tornat els Minyons de Terrassa de vacances, van fer tripleta màgica, 4 de 9 en Folre, 3 de 9 en Folre i 5 de 8.
1: Repassem ara ràpidament l'agenda del que les diades que queden per davant. Anem a l'agenda.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
1: Moment de repassar, com dèiem, les diades que vindran els propers dies. A veure, quines hem de marcar el calendari, Eric?
4: Vinga, molt ràpidament. Pel cap de setmana, doble actuació per les dues colles de Xiques de Valls. Primer serà a la Diada de la Sagrada Família, actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà dissabte a les 6 de la tarda, tant colla joves com colla vella de Xiques de Valls. I l'endemà actuaran a Montblanc, a les 12 del migdia. I finalment, molt ràpid, actuaran també una diada que ens hem de fixar, és la Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra. Seran els castells de Lleida, els Nois de la Torre i els Xiques de Tarragona. És el plat, potser, on hem de fusar la mirada aquest cap de setmana, que serà tranquil, moltes colles fan vacances.
1: I a Cambrils?
4: Cambrils també, Cambrils hi haurà la Dia de la Mare del Camí, que on hi seran els Xiques de Cambrils, els Xiques de Reus i els Xiques del Serrallo, que ja sabeu que també estan fent, doncs vaja, una temporada absolutament històrica.
1: Molt bé, toca alguna entrevista o reportatge respecte al concurs de castells, aquesta setmana, Eric, què et sembla?
4: Sí, home, avui es tanca, només t'he de dir que avui es tanca ja el sistema de puntuació del concurs, ja sabrem quines colles van al concurs de Torredembarra, de dissabte i de diumenge.
1: Doncs vinga, abans que s'acabi l'Obert, abans que s'acabi la setmana, parlem del concurs de castells, que és l'opera supercita castellera que tenim. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls. Gràcies, company.
4: A tu, Núria. Adéu.
1: I avancem d'un tema a l'altre. Anem a la segona entrevista abans d'arribar a les 10. Avui parlem de creuers, però ho fem no des del punt de vista de... Volem parlar amb una persona que hi treballa, però que no treballa en el sector de l'animació o en el sector dels serveis, no és aquella persona que us serveix el còctel al bar, per exemple, o que us fa el llit al matí perquè el camarot estigui perfecte. No, no. Avui ens anem a la sala de màquines i coneixerem una amiga de la Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Qui ens presentes i de què treballa la teva amiga, la Leire Orbegozo?
6: Doncs bé, la Leire és una alumna de Pont que treballa a Creuers i bueno, ha fet ja dues campanyes i ens explicarà una miqueta doncs, com funciona, no?, a treballar a les entranyes dels creuers. Buenos días, Leire.
7: Buenos días.
6: Bueno, Leire, primero de todo, preguntarte qué es lo que se tiene que estudiar, ¿no?, para poder trabajar y formar parte de la tripulación de un crucero.
7: Para poder ser de puente, que es básicamente los que conducen el barco, vamos a decir, se estudia náutica y transporte marítimo. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, pero en España creo que hay 7 universidades diferentes. Y luego también está la opción de ser parte de la sala de máquinas y ahí entonces se estudia máquinas navales.
6: ¿Y cómo es ser mujer, no? Porque supongo que la idea que tenemos como todos es que hay como muchos hombres. ¿Cómo es ser, no sé si la única, pero de las pocas que hay?
7: Sí, es verdad que no somos muchas. Es verdad que cada vez somos más. Pero bueno, también yo, por ejemplo, elegí ir a cruceros donde las mujeres están mucho más normalizadas, vamos a decir. Y ellos también optan por tener muchas más mujeres, también porque está de cara al público y tener mucho más equidad. Pero luego es verdad que en barcos de carga general todavía hay mucho recorrido que hacer, hay muy pocas mujeres, es un mundo muy masculinizado, pero bueno, también hay que ir... O sea, yo cuando entré a la carrera ya iba con la mentalidad de que es una realidad, pero bueno, no hay que achantarse, vamos, que hay que elegir bien la compañía, que tengan también un sistema de apoyo en caso de, bueno, pues en caso de que a bordo no estés a gusto, da igual si eres, en este caso, si eres mujer o hombre, ¿eh? Necesitas que te ayuden y, bueno, yo creo que es verdad que se está cambiando, así que, bueno, yo no he tenido problemas por mi caso.
6: Y quería preguntarte, ¿no? Vamos a conocer un poco cómo es por dentro un crucero. ¿Cómo son de diferentes las zonas de tripulación de las de, por ejemplo, los pasajeros a nivel de camarotes, los comedores?
7: Bueno, a nivel de camarotes hay mucha diferencia. Normalmente la tripulación, vamos a decir, duerme debajo del agua, lo que se diría. Son muchas más pequeñas. La mayoría de la gente comparte habitación. Los oficiales no, pero yo, como soy alumna, todavía he compartido habitación hasta ahora. Y luego, comedor, bueno, en mi caso, en nuestro barco, teníamos permitido a los oficiales comer, desayunar y cenar arriba, en el buffet, con los turistas, vamos a decir, pero tenías que llevar el uniforme adecuado y si... por lo que sea, no te apetece ver a nadie, pues comes abajo con el resto de la tripulación. Y bueno, la comida es la misma, lo que se sirve arriba se sirve abajo, la verdad.
6: ¿Y cómo se organiza internamente un crucero? Supongo que hay turnos de navegación, guardias... O sea, cuéntame un poco cómo es un día para ti a bordo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué cosas tienes que hacer?
7: Bueno, yo como soy alumna, solo trabajo 8 horas al día, pero un oficial en su contrato tiene una jornada de 10 horas. En mi caso solo hacía 4 horas de guardia y luego 4 horas de trabajos, vamos a decir. Entonces yo entraba a guardia de 4 de la mañana a 8 de la mañana, luego me iba a desayunar, y luego seguía trabajando hasta las 12. Y luego, a la tarde, porque si teníamos maniobra, pues igual me iba con los marineros a cubierta a desatracar, o bueno, o igual hacía algo más. Y luego también puede ser que tengas la guardia a la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Entonces, hacías el trabajo de los trabajos extras por la mañana, de 8 a 12.
1: Leire, hola, Leire. Pregunta, ¿y en, hola, en el tiempo libre, entre esas horas que tienes libres, ¿no? Porque dices que obligada, o sea, la jornada laboral era de 8 horas. ¿Qué hacías en el tiempo libre? Porque no puedes, si no estás atracados, no puedes salir del barco.
7: Sí, bueno, muchas veces yo optaba por dormir, porque dormir es algo que no se hace suficiente para la carga de trabajo que llevas a bordo, pero luego también a mí me gusta mucho ir al gimnasio, cansarme físicamente, y si estábamos atracados aprovechaba para bajar donde estuviésemos y darme una vuelta, aunque sea irme un poco lejos sin ver el barco y luego tomarme un café y luego volver.
6: Y bueno, quería también, ¿cómo es estar fuera de casa por periodos largos? ¿Cuántos viajes se pueden llegar a hacer sin volver a casa? Y sobre todo, ¿cómo se gestiona, no? Familia, amistades, pareja, estando embarcada, todas esas relaciones interpersonales.
7: Bueno, es verdad que no es fácil. Yo no lo llevo mal, la verdad, porque bueno, ya iba mentalizada de eso y me gusta lo que hago. Los oficiales tienen una rotación de 3 meses a bordo, 3 meses en casa. Y de los viajes, pues depende del itinerario de tu barco. Igual si tienes cruceros que se venden de una semana, pues la haces mogollón. Pero luego hay viajes especiales que se venden, que igual son como 35 días haciendo, pues yo qué sé, Latinoamérica, o hay veces también mi empresa vende vueltas al mundo, vamos a decir, entonces ahí son como dos meses en un mismo viaje, eso depende. Pero nosotros no miramos cuántos viajes vas a hacer, miras cuántos meses vas a estar. O sea, tú te desembarcas cuando te toca tu fecha y te embarcas cuando llega la hora.
6: ¿Y qué rutas has hecho tú? ¿Por dónde has navegado?
7: Pues esta vez he estado en Canadá, Nueva Escocia, y luego nos fuimos al norte, a Groenlandia, y pasamos a Islandia, luego a Noruega, y luego me desembarqué en Holanda. Y la anterior vez, mi primer embarque que tuve, hice Latinoamérica, la Antártida y, bueno, y Canal de Panamá y así.
6: Y nada, las últimas dos preguntitas. ¿Cuál es la cosa más extraña que has visto trabajando en cruceros?
7: Bueno, extraña sí. Bueno, siempre se ve, pues lo de siempre, ¿no? Gente borracha que hace un poco disturbios y hay que llamar a la seguridad. Pero bueno, eso yo creo que la gente que trabaja en hoteles también habrá visto de todo. Lo único así que mucha gente no sabe y que es bastante habitual. Nosotros a bordo tenemos mucha gente y la mayoría de la gente que llevamos es gente mayor. Y claro, la gente mayor a veces se muere, y sobre todo por infartos. Y entonces nosotros tenemos una morgue en la que tenemos que mantener a la persona para poder desembarcarla.
6: Bueno, Leire, muchísimas gracias por habernos ayudado a entrar en las entrañas de un crucero y saber cómo es la vida a bordo.
7: Sí, de nada. Muchas gracias a vosotros.
6: Adiós.
8: Leire Orbegozo, estudiant a bord de creuers. Moltíssimes gràcies també a Lídia Porta, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, per aquesta entrevista tan xula. Una abraçada, Lídia.
6: Una abraçada, fins després.
8: Fins després. I toca encara fer l'agenda d'activitats. Això serà, però, abans de tancar el programa. De moment, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells per fer esport a l'estiu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici. I, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjans empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana han estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, a la C32, a la C31 i a la C65. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat en aquests moments, una varia a l'AP7 a Subirats, deixa un carril tallat sentit Tarragona, i una altra, en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al voral en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre Alcover, a l'Alcamp i l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, està generant retards de fins a 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també l'estació de l'L4 del metro de Barcelona, reoberta avui després de 8 setmanes, tancada per obres, i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut a les andanes, eixamplar també les escales i adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina, Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme la va treure de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i malgrat les maniobres de reanimació no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la temporada el 15 de juny. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 noves places a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia mentre els estudiants reclamen més recursos i també el compliment dels acords. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ja ens temíem, que aquesta setmana hauria de sonar aquesta cançó de Figa Flowers. Ens agrada, però ens posa una mica tristos. Que no s'acabi l'estiu. Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm. És la sensació aquesta, no?, de que arriba setembre, però que no s'acabi, que no s'acabi.
1: És així, i sembla que Instagram no hi ha cap reel que no porti aquesta cançó ara mateix, eh? Amb imatges de platgeta, mare, Déu santíssima.
0: Però, a veure, que és psicològic, que sí que avui s'acaba el mes d'agost, però l'estiu, en principi, encara no s'ha acabat, i a més la sensació d'estiu encara tampoc no té per què acabar-se, vull dir que ens queda tota la setmana.
1: Exacte, no? Bon, per desgràcia... Sí, sí, estem vivint amb un canvi climàtic que ara mateix l'hivern només és el gener i el febrer i la resta és tot estiu gairebé, per tant, no patiu els que voleu platgetes gairebé. Sí,
0: sí. Enric, vinga, que avui preguntem per festivals.
1: Vinga, va, doncs us ensenyo una miqueta, us deixo escoltar tot el que ens han dit els nostres oients i també bastants comentaris. Mira, comencem per la Susana, diu això.
2: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor festival de l'estiu és el Cabro Rock, perquè és l'únic al que vaig, però he de dir que no puc anar a totes les hores, o sigui, el meu cos ja no em permet anar des de que comença fins que acaba el festival, aleshores només hi vaig algunes horetes. Però si jo si hagués de triar un, triaria el Cabro Rock. També he de dir que ara mateix, miris el festival que miris, pràcticament els mateixos artistes estan a tots els cartells, o sigui que tampoc hi ha moltíssima varietat.
1: Així és. Podríem parlar de... Sí, sí, sí. De festivals de setmanes. El festival de la setmana 1, el festival de la setmana 2, perquè els artistes realment el 70% segurament serien els mateixos. Sí, això és cert, eh? Jo crec que també els de la meva quinta ja entrem als festivals amb els que deixen entrar menjar, amb uns bons entrepans i bosses de patates o així, que és més econòmic, i així també doncs et vas aguantant durant tota la nit, eh?
0: Sí, tu ets més de got reciclable, de prendre el teu propi got o de que ja te'l donin allí i ja te'l quedes ja de record. Això seria un altre tema.
1: Jo porto una bota de vi.
0: Què dius? Enric, no, en sèrio?
1: És del tamany d'un got, una bota de pell, sí, sí.
0: Ostres, ets molt feréstec.
1: Sí, tinc una mica a portar una banya de boc allà ben grossa, però sí, sí, amb la bota de vi és el mateix tamany i normalment no m'han posat masses problemes també, perquè, bueno, l'entro desinflada, ho ensenyo i això, sí, sí.
0: Jo us imagino trobant-vos al festival, tu amb la bota, ell amb la banya, allò com entre la multitud, no?
1: Germans de sang, no? Que diríem... Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, he tornat jo i ha tornat una antiga amiga teva, a que saps de qui parlem, oi que sí, la digueu.
0: La Pilar?
1: Sí, vinga, la mateixa.
0: Vinga, no és la Pilar, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Conserva Pilar Espinavell, tot així, viu per aquí i passa unes setmanes per allà dalt i avui ens fa una recomanació que jo també he fet a l'inici. Escolta, què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: Doncs per mi un dels millors festivals d'estiu és el Marata Folk. M'agrada molt perquè és en petit comitè i grans artistes.
1: Sí que ho veus, Marata Folk, eh? Jo també és un dels meus preferits en aquest cas i bé, també és com un inici de temporada. Però escolta, tenim molts comentaris, eh? Tu em dius fins on tinc temps de cantar, jo te'ls vaig cantant tots, mai millor dit,
0: digues,
1: avui que parlem de festivals.
0: El Marata Folk, però dóna'm referència del Marata Folk, no tinc
1: ni
0: idea.
1: Marata Folk està ubicat a Marata, seria un municipi de les Franqueses del Vallès, és una barriada de masies, podríem dir, és un municipi amb molt ADN de territori, és un municipi que s'ha caracteritzat des de fa 3 dècades i escaig per la lluita contra el quart cinturó i sempre ha estat molt reivindicatiu i en aquest cas ens porta cantants com Projecte Mut, com Alosa, etc. I sempre, doncs, com dic, d'una defensa del territori aferrissada.
0: M'agrada. Són festivals amb caràcter.
1: Exacte, sempre. Sí, sí. Doncs mira, tenim també en Roger que diu per mi, un dels festivals més especials de l'estiu que ja no tenim entre nosaltres era el Clownia.
0: Ai, de circ o de pallassos?
1: Sí,
0: de circ,
1: Sant Joan de les Abadeses organitzava xarango i era un festival musical, però també tenies tot un reguitzell de cultura al voltant del circ, etc. I era realment molt interessant, diversos escenaris, també un caire familiar, també durarà tota la nit, però bé, era molt sa, podríem dir.
0: I debats, no? Tenir un espai de consciència, estic llegint, vull dir que anava més enllà de l'oci.
1: Sí. Està polititzat, portava xarango, sabem els ideals de xarango, no?, que portaven i tot, i realment estava, era molt amable. I molt, molt bonic. Em va faltar, no el vaig arribar a fer. Però mira, també tenim la Ramona, que ens diu, alerta, eh? El Canet Rock dels inicis al 1975, de quan només
0: arribar-hi. Això?
1: Sí, sí. Diu que només arribar-hi ja era una aventura i que hi anaven en trens que no hi cabia ni una agulla i que després fins al pla de Can Sala llavors que estava al mig del no-res. Quin temps, eh? Quin temps.
0: Clar,
1: quin temps.
0: És que també hi ha festivals que han evolucionat, ja no existeix el Canet Rock, estic veient, pot ser, eh?
1: Sí, sí, el Canet existeix.
0: Existeix, sí, val.
1: Existeix,
0: el que no sabia jo que era tan que es remuntava tant enrere, 1975.
1: Sí, va començar... De fet, mira, el primer que jo hi vaig anar quan es va tornar a fer, que crec que es deu fer uns 10 anys potser que s'ha tornat a fer una cosa així pel cap baix, la meva mare em va dir, oh, que contenta que estic jo que vaig anar al primer. També va anar al 75 i dic, mira, mama, doncs jo t'agafo el relleu, saps? I...
0: Doncs mira, primera edició, estic veient Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Sisa, l'Elèctrica d'Arma, la Plateria... Jolines!
1: Quants pagaríem, donaríem mig braç per poder anar amb aquests artistes ara mateix.
0: Molt bé. I el dificultats per arribar bé com ara, més o menys, si vas en tren. O sigui, que
1: sí, de fet, és que el Pla Cansada està damunt de tot, de Canet, no? A tocar a muntanya, però és un lloc que a través de l'escenari veus el sol, la sortida de sol, i es caracteritza perquè sempre hi ha un gran grup que diu que et dona la benvinguda, no?, al dia, llavors toca a les 5 del matí, quan ja no s'aguanta ningú els pets. Jo arribo allà destrossat quan hi he anat i surt el sol en aquell moment. Vull dir que és un lloc emblemàtic i bonic. Sí, sí.
0: Molt bé. Mira, ja està anunciat el Canet Rock de l'any vinent, eh?
1: Sí, ara
0: dates,
1: mateix.
0: El cartell crec que no, però sí els dies que falten.
1: Bueno, si vols el cartell, podem fer aquí una porra i encertem, com hem dit, el 80%, Núria.
0: Bueno, tinc aquí artistes confirmats, vol dir que això és el 2027, no m'ho puc creure, és igual.
1: Tirem. Va, també tenim la Marina, que diu, jo em quedo més amb els petits cicles, no només musicals, mira, això també ho comentava jo al principi, i diu, sinó també culturals que es fan al Pirineu. Pirineu, fantàstic. Ferrera, un bon poble també on la cultura és molt present i bé, jo també recomanar aquesta zona. També és una forma de fer territori i de deixar d'alguna manera també doncs, aquests ingressos de cultura doncs, en petits llocs que fan coses d'una manera potser més desinteressada o més altruista.
0: Molt bé, aquests petits festivals també estan molt
1: bé. I tant. Sí, sí. I mira, també tenim aquí, si vols, a l'Arlet, que ens diu el Cabra Rock, tot i ser un cartell gairebé purament masculí, però per mi i el meu grup d'amics significa l'inici de l'estiu. Això passa moltes vegades, que aquest primer sempre fa molta il·lusió, aquest solet, que després ens encansem del solet però, i de les cançons de l'estiu, però en aquell moment ho és tot.
0: I a més és això, depèn d'amb qui vagis, no? Si vas amb el grup, doncs ja és una experiència diferent, que ja t'és igual que estigui tocant a l'escenari, ja tot
1: imposa. És un ritual, fet a la pulsareta, ja coneixes l'espai normalment si vas cada any i és un ai, ja hi torno a estar, un any més, que va sent, sí.
0: Caldria veure com ho veuen, els habitants de les poblacions on es fan aquests festivals.
1: Home,
0: que
1: si
0: de
1: no
0: sobte se'ls inundi de gent.
1: Clar, ara tots potser, mira, t'ho confirmaré, però crec que Vic multiplica per dos la seva població. Imagina't. I amb el Cabra Rock, i Vic no és una població, petita, O iguala, després t'ho dic exactament, que estic patinant, potser des d'aquí a audiència agafeu un pinces, després us ho dic exactament. Sí.
0: Molt bé. Enric, si et sembla, parlem de més festivals, ho deixem de moment aquí?
1: Fantàstic.
0: Sí, doncs vinga, tornem a connectar. Abans que s'acabi el programa, podeu continuar aportant les vostres experiències.
1: Sí.
0: A mi me trobo a faltar anècdotes. Una mica d'anècdota de que us hagi passat als festivals.
1: Fantàstic, anècdotes. Gent, ja ho sabeu. Va, la meva és la bota de vi. Quina és la vostra?
0: Molt bé. Doncs gràcies, Enric. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Nosaltres ens quedem encara parlant de festivals, però no de música, que potser és el més obvi, no? Quan et pregunten un festival d'estiu, doncs no. Ara parlem d'un festival de cinema que des de fa molts anys que té lloc a Bot, a la Terra Alta, un festival que es diu Infecta i sobre el qual ens ha fet un reportatge molt, molt xuno el company Víctor Montesino de La Plana Ràdio.
4: Una cadira a la fresca, una pantalla blanca, una plaça que espera que es faci de nit. A Bot, esta imatge no és només el principi d'una projecció, també explica l'origen d'un festival. Infecta, el festival de cinema de la Terra Alta, ha arribat a la desena edició després d'una setmana de cine i creació compartida. Però tot va començar d'una manera molt més minuda, tal com explica Úrsula Agut Suárez, codirectora del festival.
5: Va començar una nit d'estiu en què l'Ivan i jo estàvem en un cinema a la fresca que feia Josep Molet, lo cinero de Bot, que aquí és tota una eminència. Ell va ser una mica l'espurna que va encendre la nostra necessitat de fer alguna cosa més enllà, no?, de la mostra del cine a la fresca, no? Vam pensar que podíem provar de fer un petit festival de dos dies de curtmetratges fets per gent del territori, i la veritat és que ens va sorprendre la quantitat de participants, i a partir d'allí doncs, vam començar a anar cada vegada més i fins avui.
4: Aquella prova s'ha convertit en 7 dies de programació i en un festival que distribuís les activitats per Bot i també porta una jornada a Horta de Sant Joan. La desena edició ha combinat les sessions competitives de curtmetratges amb el pitching professional Highland Pro, el Mediterranean Industry Meeting, tallers, propostes familiars, la creació comunitària i una nova competició de realitat virtual. El creixement, expliquen els seus directors, no es pot mesurar només en dies o en públic.
5: Hi ha coses que són molt diferents i algunes coses que evidentment s'han mantingut. Una de les coses que s'ha mantingut i que és un valor que no canviarem mai és la dimensió humana. No, aquí estem en una zona rural i crec que la manera en com acollim, la manera en com pensem tot allò que farem partix de com som. Llavors, este festival pues, té esta identitat molt pròpia, molt marcada.
4: La dimensió humana també es nota en qui ocupa les cadires. Infecta no reuneix només cineastes que presenten obra. Hi ha veïnat, famílies, públic de diferents edats, professionals i persones que s'acosten al cine des de llocs molt diferents.
5: Les persones que estan com a espectadores, com a audiència, no són només persones que fan curts. No, que presenten un curt. És a dir, tenim un públic molt divers, intergeneracional, i crec que, clar, és una cosa que ens caracteritza, no? I que d'alguna manera fa veure que Infecta no és només un festival de cinema, no? Sinó que és tot allò que enguany intentem explicar, que és comunitat, que és gent que té moltes ganes de tirar això endavant, també, no? Hi ha com una mica d'orgull territorial en tot això.
4: La relació de vot amb la pantalla ve de lluny. La sala de cine està oberta des del 1963 i que abans ja n'hi havia hagut d'altres. El festival s'inscriu en esta categoria, però no treballa només durant la setmana gran d'agost. Al llarg de l'any impulsa formació, perfils emergents i suport al talent cinematogràfic. Ivan Massaguer Horta, l'altre codirector del festival, compara este procés amb la elaboració del vi. Cal esperar una edició sencera per tastar el resultat, detectar què ha fallat i saber què s'ha de millorar.
6: És tot un any que porta la feina fins que ara en una setmana es concentra tot, no? I sí, ja enrere anys sempre faig el comparatiu amb el vi. Tu fas un vi, jo mira, la feia i faig vent, llavors tu pots tenir una recepta d'aquell vi, però fins l'any següent tu no pots provar aquest vi si la formulació que has fet et surt bé o no, no? Llavors, amb Infecta, igual tens un any per veure totes les cagades que fas, totes les coses a millorar, tot el que bé ho has fet també, perquè hi ha moltes coses positives, i entre elles és el feedback de la gent. O sigui, cada any totes les activitats, per exemple, enguany, no? Des del primer dia, des dels tallers, des del vermut, des de totes les ponències, des del pitching mateix, que la indústria és tan important, hi ha hagut un increment exponencial, naturalment, com tu dius, no? Fent la mateixa feina, però bueno, va arribar una mica, també es va traspassant sectors fronteres, i la prova està en això, en la participació.
4: Massaguer Horta parla de moments difícils i de la necessitat d'arribar bé a cada edició, més que no decreixer sense mesura.
6: Arrelar que ja tenim, o sigui, l'estructura, si va bé, més o menys ho tenim per la mà, ens hem professionalitzat tots amb el festival, que són 10 anys, perquè el patró és el mateix. Comença el diumenge, acaba un dissabte, comencem aquí, la plaça, la placera, comencem a quebrar, bueno, doncs, potser l'any que ve les carreres les farem doncs, tot el carrer en lloc de la plaça. Has de pensar aquestes modificacions, perquè creixem en públic i volem, no sé, el necessitem, però no és un voler créixer de... Ho volem parar, volem que vagi bé, que la gent vingui, que sigui... que és una afluència de gent nova i que vagi conegui, i algú rebella, però el que tenim que sigui molt professional i tota la qualitat que poguéssim oferir.
4: En esta desena edició, una part d'este creixement obre una nova manera d'habitar les històries. La cúpula Lofato ha acollit 4 peces internacionals de realitat virtual i cinema de 360 graus en passes rotatius. La secció VR Immersiu ha comptat per primera vegada amb un premi propi, 500 euros, i el guardó Lofato al millor curt VR. Este programa ha reunit 4 obres de 5 països. Les 4 peces són diferents, però comparteixen un canvi essencial. La pantalla ja no queda davant de l'espectador. Miquel Pérez Escolar és el responsable tècnic de les projeccions i de la part de realitat virtual de la cúpula Lofato.
7: Ja no és una mostra tecnològica, sinó que ja forma part del festival amb el seu propi guardó. La idea és molt clara. Si el cinema convencional en el qual estem darrere de la pantalla, amb la realitat virtual passa a ser la pantalla tot l'espai. O sigui, nosaltres formem part, primera persona, d'aquesta projecció, d'aquesta pel·lícula. I això és una cosa molt potent, és una manera t'explica històries molt, molt potent.
4: L'experiència conserva elements del cine com guió, producció, muntatge, imatge i so, però canvia el punt de vista. Les cadires giratòries permeten mirar al voltant i el so tridimensional ajuda a situar el públic dins de l'escena. Algunes obres són passives, d'altres incorporen interacció i resposta hàptica a través dels comandaments.
7: Dóna moltíssim de joc, però no és exactament un videojoc. Hi ha algunes peces que són interactives. Llavors, això sí que no ho podem aconseguir en el cinema convencional. Aquí sí que podem dir que això és un videojoc. A mi no m'agrada dir que és un videojoc com a tal. Al final és una peça interactiva, un nivell d'immersió encara més gran. Llavors, podem interactuar amb la pel·lícula, amb el que està passant, i això és superpotent. Llavors, aquests que es converteixen més en videojoc, perquè són interactius, doncs penso que no és el terme correcte, però a mi continua sent cinema, però és un cinema interactiu.
4: La voluntat no és ensenyar un aparell, sinó normalitzar un altre suport audiovisual.
5: Teníem la necessitat també d'apropar aquestes noves narratives i sobretot aquest nou format, no?, de viure el cinema al nostre territori. Un territori que està lluny de tot aquest tipus d'experiències i que, per tant, també trobàvem que innovar en aquest sentit era molt important. No? Sempre diem allò que el codi postal no pot ser un impediment per viure la innovació. No? I en això estem. La secció VR va ocupar aquest espai per facilitar la nostra audiència també de poder gaudir d'aquest tipus de formats 360 que generalment no estan al seu abast.
4: La competició immersiva és, per tant, una decisió artística i també territorial. El festival defensa que els formats audiovisuals emergents no han de quedar restringits a les grans capitals o als públics especialitzats. Des de Bot, prova d'incorporar-los a una programació que manté la proximitat com a punt de partida.
7: Treballem cada dia perquè no sigui això només un nicho, sinó que sigui una manera nova d'explicar històries. Ha experimentat altibaixos, com totes noves tecnologies. Al final, també, aquesta petita, no?, esquerda digital, aquesta por a lo desconegut, que a poc a poc, no?, es va traient, és el que farà que això s'estableixi. Deixem dir que aquest any ja és establert. O sigui, la realitat virtual i aquest tipus de suport, no?, audiovisual ja s'ha quedat, ja està implantat. I treballem cada dia, no?, perquè no es quedi, no?, en l'oblit.
4: Després de 10 edicions, Infecta continua mirant cap avant sense deixar de mirar d'on ve. La cadira a la fresca, la sala de cine oberta des de fa dècades, el treball de tot l'any, les persones que omplen el poble i ara, 4 visors dins d'una cúpula formen part del mateix recorregut. Un festival que va néixer per a fer alguna cosa més i que ha acabat convertint la Terra Alta no només en l'escenari, sinó en la seva identitat. Perquè una pantalla pot ser una tela blanca enmig d'una plaça, però també pot ser tot l'espai que mos envolta. Lo que no canvia és el gest inicial: seure, mirar i deixar que comence una història.
0: Doncs això és l'Infecta, aquest festival de cinema que tenen a Bot, que fan a Bot cada any a la Terra Alta, i així ens ho ha explicat des de la Plana Ràdio el company Víctor Montecino. Nosaltres seguim endavant i des d'un lloc saltem cap a l'altre. Ens quedem a Altafulla, en aquest cas. Tota la setmana que visitarem Altafulla, visitarem l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
8: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia. Mira, no sé si has estat afortunat i has agafat un avió aquestes vacances, o afortunat o no, perquè hi ha qui li estressa això d'anar amb avió, eh? No? Però molta gent...
8: No, de fet, a veure, has dit aquestes vacances, però...
0: Ah, clar, no, clar.
8: Però de vacances res.
0: Error. Que bo. És veritat. Bé, avui parlem d'avions, hem parlat de creuers des de dins, com és això de viure en un creuer perquè hi treballes, i ara sabrem com és això de gairebé viure, tenir la casa en un avió, perquè el pilotes, sí, perquè estàs treballant allí, no? Coneixerem els avions des de dintre.
8: A Altafulla, de moment, no tenim aeroport. No, de moment. I, per tant, hem buscat un lloc que ens anés bé per emplaçar el nostre convidat. Mira, em trobes ara mateix mirant cap a l'horitzó, perquè parlem d'aquesta professió que consisteix precisament a anar molt més enllà d'aquest horitzó. Som el mirador del Passeig del Fortí, i aquí als nostres peus tenim la platja d'Altafulla, veiem la muntanya de Sant Joan de Tamarit, Sant Simplici, al fons, fins i tot la Mussara. Diria que allò que observo ja una miqueta més a la llunyania és el Cap de Salou. En tot cas, ara sortirem de dubte amb l'Arturo Palavecino, que és el pilot d'avió altafullenc per excel·lència. Arturo, bon dia, benvingut.
9: Què tal, bon dia?
8: És el Cap de Salou?
9: Correcte, sí, avui hi ha molt bona visibilitat, inclús més enllà es veu el Montsià i tot, eh? O sigui que sí, sí, tenim un dia esplèndid avui aquí a Altafulla.
8: Déu-n'hi-do. Escolta, ara fora de micròfons m'explicaves que tu de petit no deies allò de jo vull ser pilot d'avió. Això sí que passa amb molts companys teus de professió, no? Que des de petits ja s'aficionen als avions i al final la vocació els acaba estirant. En el teu cas és diferent, tu volies ser enginyer.
9: Totalment. La nostra professió és totalment vocacional i és cert que en el meu cas no és el típic cas de com molts companys, com bé deies, no? Que des de petit ho han tingut claríssim que volia ser pilot. A mi la vocació m'ha anat, doncs, l'he anat creixent i forjant més sobre la marxa a mesura que he anat descobrint aquest món. I sí, jo en un moment de la meva vida, típic moment... quan afrontes els estudis universitaris, no?, i has de decidir què fer amb la teva vida, doncs és una opció que es va posar sobre la taula i al final em va fer obrir els ulls amb un món nou que vaig descobrir i supercontent amb l'opció que vaig triar.
8: Escolta, què ha de tenir una persona per ser un bon pilot d'avió?
9: Doncs la veritat que, clar, és una barreja de moltes qualitats, habilitats, és una cosa molt multidisciplinar, podríem dir, no? Perquè potser hi ha com la creença, no? A vegades hi ha gent que ve a preguntar i, no?, quan volen triar aquests estudis i hi ha com la creença de moltes matemàtiques, molta física i no és tan així com una enginyeria, no? Però sí que... Clar, la gran peculiaritat, a part de que és això un aspecte molt multidisciplinar, és perquè toques de tot una mica i de moltes coses, al final una de les dificultats és que molts dels coneixements que tu vas adquirint durant els estudis, no?, i durant la carrera i durant la teva vida laboral, al final són coses que tu has d'aplicar en un entorn complex i a temps real, no? I el que treballem molt ara a les aerolínies, doncs és això, no? El procés de prendre decisions, sobretot quan les coses, doncs, es compliquen, no? Perquè el nostre món està tot molt procedimentat, no? Tot segueix uns procediments, tot va sobre una línia molt concreta, però, clar, a vegades trobes factors inesperats, no? I aleshores aquí és on una mica el teu treball, amb el teu treball en equip, has d'aplicar una sèrie de competències i decidir i prendre accions perquè tot al final segueixi, no?, dintre d'aquesta línia, mantenint uns marges de seguretat òptims en tot moment.
8: Núria, no ho hem explicat. Sí. L'Arturo fa aquestes explicacions tan pedagògiques perquè, a més, és formador, és instructor, i per tant sap molt bé del que està parlant. Feia referència als coneixements tècnics, també a la capacitat de decisió, i afegiries la sang freda?
9: Sí, sí, totalment, perquè, bueno, en moments d'estrès, no?, de pics d'estrès, evidentment has de mantenir la calma, no? Evidentment, no serviria de res, doncs, a alterar-te, no?, posar-te nerviós. Aleshores és focalitzar molt, no?, focalitzar molt i mantenir l'atenció en aquells paràmetres i aspectes en els quals has de mantenir l'atenció, poder analitzar-ho fredament per aquesta informació, doncs, amb els companys, no?, compartir-la i prendre una decisió, doncs, raonada.
8: Quina és la capacitat de decisió del pilot quan és dins de la cabina o no? Està tot marcat des de terra? Se segueixen les ordres que es donen des de la torre de control o el pilot mana?
9: En un vol normal, no? Sí, sí. A veure, hi ha molts moments,
8: Què vol dir un vol normal?
9: No, perquè ara... No, volia... Ara ja és que ens hem adelantat una mica, no? Parlàvem en situacions que es poden complicar, no? Jo dic, en un dia normal en el qual tot va sobre la línia, evidentment hi ha molts moments, no? Nosaltres interactuem amb molts agents, no? Des de, inclús, la fase de preparació, doncs ja que nosaltres analitzem la informació del vol que farem i aleshores, doncs, aquesta informació ens dona el personal de terra de l'aerolínia, no?, que ens proveixin aquesta informació, després doncs ve l'embarcament, no? Aleshores hi ha molts agents que ens presten serveis, aleshores nosaltres contínuament estem en contacte amb diferents agents i de diferents persones que formen part d'aquesta cadena, no? de producció, i després ja ve pues, purament el vol, no? I en el vol sí que estem nosaltres i també hi ha l'altra part, que són els controladors aeris, no? Nosaltres tenim un vol establert amb una ruta, però contínuament estem en contacte amb els diferents sectors de control aeri, i aleshores ells doncs, són els responsables de mantenir una separació entre les diferents aeronaus, per tant doncs, anem negociant, si ho podem dir així, no? Quina ruta, perquè nosaltres sempre volem retallar la ruta, aleshores, clar, un vol no va...
8: De... Voleu retallar la ruta? Això ja
9: sempre
8: és...
9: Per eficiència, sí, sí, sí. Clar, pensa que tot... Hi ha unes aerovies establertes, no? En una ruta, imagina't un vol Barcelona-París, doncs hi ha una ruta estàndard que tu has omplert un pla de vol, però no sempre és la ruta més directa, per posar-te l'exemple de la ruta. I tampoc el nivell de vol, no? L'alçada a la que volarem, doncs no sempre... som capaços o podem volar a l'alçada de vol òptima, no? Que ens agradaria, perquè hi ha molt de tràfic, i aleshores aquí és el paper que et deia dels controladors aeris, no? Que ells sempre estan en contacte amb nosaltres intentant optimitzar l'espai aeri dintre les possibilitats que tenen, perquè cada vegada també l'espai aeri està més congestionat.
8: Per tant, això de la improvisació ho hauríem de posar entre cometes.
9: No és improvisació, però sí que estem contínuament, no? Perquè, clar, el que està establert, el que està programat d'A a B, doncs clar, nosaltres podríem, no?, connectar el pilot automàtic i només monitoritzar, però nosaltres estem contínuament intentant intervenir per el que et deia, no?, per intentar optimitzar-ho i que sigui sempre de la forma més eficient possible. I en aquest sentit, doncs sí que estem molt en contacte, doncs sempre amb els diferents sectors de control aeri.
0: Arturo, bon dia. Hola, què tal?
9: Bon dia, què tal?
0: Hola. Escolta, com funciona el teu, com seria el teu dia a dia o les jornades laborals? Perquè entenc que no és el mateix fer un vol curt que llarg, després us quedeu a destí, heu de tornar com els taxis que tornen a puesto. Com funciona això?
9: Sí, això, clar,

0: Anem a París, ahir tenim un temps d'escala d'uns 45 minuts, entre que desembarquem, tornem a embarcar, tornem a Barcelona, 45 minuts a Barcelona, més o menys, per anar a un altre destí. Imagina't Roma, anar i tornar. Aleshores, això podria ser un dia normal de feina, que déu-n'hi-do, són dies llargs al final,
1: sí,
0: perquè aquí estaríem parlant potser 10 hores i mitja d'activitat. Sí que és veritat que el tema de descansos està tot molt, molt regulat, no? Però, clar, també la normativa regula uns màxims i, clar, tothom vol ser competitiu. I aleshores, les aerolínies, doncs, tothom tendeix una mica a intentar... A veure com... No vull dir que soni negatiu, no? Però, clar, per ser competitiu, doncs, has d'intentar apurar tots els recursos, no? O exprimir tots els recursos al màxim. Aleshores, això podria ser un dia normal aquí. Clar, hi ha companys que fan llarga distància, que sí, no? Si fas un vol de llarga distància, més de 8 hores, creues cap a Estats Units, cap a Sud-amèrica, aquí sí que, clar, a l'haver fet més hores de vol, ells han d'anar reforçats, no poden anar només dos pilots, van reforçats per tenir torns de descans en vol, i després el descans que han de fer allí és més llarg. Hi ha un descans mínim de 24 hores, per exemple, si un pilot van a Nova York, que serien unes 8 hores des d'aquí, doncs tindríem 24 hores mínim de descans per fer el vol de tornada.
1: Mm-hmm. I tu, en aquest sentit, imagineu-nos un dia que vas de Barcelona a París, tornes a Barcelona i després fas Roma-Barcelona. I després tens també descans. Descanses un dia... No,
0: sí.
1: Sí, no t'hi tornes a posar l'endemà a les 8.
0: Correcte, sí. No. Descans mínim de 12 hores o l'activitat prèvia, però en aquest cas el màxim és 12 hores. I sí, així podríem fer una tanda de 5 dies, que és el que fem normalment. Fem un patró normalment de 5 dies de feina a 4 dies de descans.
2: L'Arturo, però com els pilots, no va a treballar. Ara m'ho estava explicant també abans de començar l'entrevista. Ell va volar. I així ho dieu, no?, entre els col·legues de professió.
0: Totalment, sí, aquest és un típic tòpic que diem als pilots, però és així, tal qual, és així. Al final, ens agrada molt... Bueno, jo crec que és algo essencial, no? Hi ha molta gent que li encanta la seva feina i crec que la vida, no?, amb la quantitat d'hores que li dediquem a la feina, doncs crec que és essencial que ens agradi. Evidentment, tampoc som masoquistes, no? Si ho poguéssim triar, segurament, doncs potser molts dies ens quedaríem a casa descansant, però un cop t'hi poses i vinga, vas cap a l'aeroport, doncs és a veure què m'espera el dia d'avui, no? Sempre són dies molt diferents, molt dinàmics, i la sensació és aquesta, no? De que guai que vaig a volar, no?
2: Escolta, Arturo, una última pregunta que haurem de deixar. Segurament ara ens estan escoltant persones que encara no han anat de vacances, que s'esperen ara al setembre, que hauran de pujar a l'avió. Això de volar, alguns us fa molta gràcia, però després, doncs, hi ha també aquelles persones que tenen por, que els fa respecte, no sé si és una por racional. En tot cas, què li diries a aquesta persona que pugui arribar a confessar que té por de pujar a un avió, sigui per unes turbulències de la cabina, que se senti angoixat? Quin missatge traslladaries com a conductor, com a pilot d'aquest avió?
0: Sí, és totalment normal, no? I és molt freqüent. Hi ha molta gent que clar, quan embarca en un avió té la sensació, doncs, que allò, doncs, després ja és algo incontrolable, no? Que està fora del seu control. I hi ha molta gent que sí, que és una mica... A vegades per la desconeixença, no? Quan l'avió una mica de turbulències, doncs, ostres, sembla que això és perillós, no?
2: Home, allò que sembla que cau, no?
0: O no saps per què es mou l'avió, no saps per què. I nosaltres a vegades ens hi hem trobat, hi ha gent que t'ho diu, aleshores tu intentes, doncs, ampliar les explicacions amb aquesta persona i només a vegades amb aquest acompanyament o donant unes explicacions, doncs, hi ha millores. Hi ha gent que té un pànic absolut i és molt complicat, no? Però ens hem trobat casos i a vegades inclús ens hem convidat a entrar un moment a la cabina i a veure, mira, doncs ara creu farem aquesta zona de núvols i això farà que l'avió es mogui perquè la densitat de l'aire aquí, doncs, és una mica diferent i l'aire pot ser una mica més turbulent, i doncs amb aquestes explicacions així a vegades fent conèixer, no?, la por al desconegut que tenen, doncs ajuda, és algo molt, molt freqüent. Sí.
1: Arturo, l'última, és que ara m'has fet pensar en una cosa, no puc acabar l'entrevista sense preguntar-t'ho. Justament a tomb d'això que dèiem de la comunicació. A veure, les aerolínies treballen amb uns aparells, evidentment, tots a puesto, tots perfectament preparats, se fan revisions, tu ets un pilot professional. Com és que la megafonia dels avions funciona tan malament que quan el pilot diu hola, us parla el capità, us parla el pilot, bla, bla, bla, bla, bla, i deixa anar tota la presentació i el temps que fa i les hores de vol i tot això, no s'entén mai res, Arturo. Us ho heu plantejat,
0: sí,
1: això? És molt difícil que s'entengui.
0: Hi ha vídeos de broma una mica divertits, no? Que, bueno, és una broma bastant real, no? En molts casos és així, he de dir...

0: una mica, no, no mea culpa, perquè crec que a mi se m'entén prou bé, però crec que a vegades és molta gent, i intento donar una explicació, és veritat que certament els sistemes de megafonia dels avions a vegades són millorables, però a vegades una mica culpa dels nostres, no?, dels companys, i potser en aquest moment que dones aquest anunci al passatge, és el moment que estàs finalitzant l'embarcament i estàs fent moltes coses a vegades, i hi ha gent que ho fa allò, doncs, una mica perquè toca fer-ho, no?, i ho fa una mica així, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí. M'he de treure això de sobre, bla, bla, bla, i dir quatre coses aquí, i clar, no es dona compte que la percepció de la gent és aquesta, no?, de què ha dit aquesta persona, i potser hauríem de fer-ho moltes vegades amb una mica més de carinyo i atenció, intentant, doncs, parlar amb una distància correcta del micròfon que agafem i amb més cura, no?, però...
1: Bueno, si al final acaba bé el vol, doncs es perdona tot. Clar que sí.
0: Ens hi trobem de tot aquí, sí, sí, és veritat.
2: Escolta, com seria si ara haguéssim d'aterrar aquest avió a Altafulla? Quin és el missatge del pilot en el moment de l'aterratge?
0: Bueno, jo no m'enrotllo molt, però està clar que hi ha dades que sí que interessen, no? L'hora, si estem arribant abans o estem arribant amb retard, no? Evidentment, sempre que arribem abans, això és important remarcar, no? I si arribem en retard, doncs de nou reiterar una mica les disculpes pel qual motiu per qual hem arribat tard. Home, avui tenim un dia esplèndid d'Altafulla, no? Aleshores, jo crec que estem arribant segons l'horari previst. Altafulla, dia esplèndid per gaudir del dia. De nou, moltes gràcies per haver-nos triat, i els hi desitgem que tinguin una feliç estància a Altafulla. Moltes gràcies.
2: I aleshores és quan tothom aplaudeix. Que clar, això tampoc clar. No ho he acabat d'entendre mai, això dels aplaudiments a dalt a l'avió.
0: Bueno, i també es contagia molt, no? Jo crec que si algú té més por a volar, que és com el seu alleujament, no?, quan ha aterrat i aplaudeix, a la que una persona aplaudeix segur que s'hi afegeixen diverses, i en aquest cas passa, no? Però és veritat que a vegades passa. I més gent que no vola tan freqüentment, no? En un Barcelona-Madrid de pont aeri de passeig de negocis, t'asseguro que aquí no, difícilment ho trobarem, això.
2: Arturo Palavino, gràcies per atendre els micròfons de l'Obert per Vacances.
0: Un plaer, gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Adoro, Virgili, moltes, moltes gràcies.
2: Tu, que vagi bé, fins ara.
1: Ens la trobem demà. De fet, no hem tancat, no hem arribat a Altafulla amb el temps previst, anem amb retard, però ha valgut la pena perquè l'entrevista ha sigut molt, molt xula, i el que fem ara és donar pas al podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de l'escala el company Sergi Corral. Al darrer lliurament, avui ens explica com podem cuidar de la salut dels nostres mars.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Al llarg d'aquests 8 capítols del Mar a Mar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat, i que és l'ase dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
5: Jo crec que SOS Costa Brava, doncs, fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics, i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí. Doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
4: nivell local, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.
5: Ens preocupen, evidentment, les tan potents com són les del canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques que ja estan amenaçant a molts llocs del Mediterrani i fins i tot de la península Ibèrica pel sud i algunes pel nord. Això ens preocupa molt perquè són qüestions que seran molt difícils de controlar, si és que es poden controlar. Les que ens preocupen ara i les que incidim molt són en aquelles en què sí, s'hi pot fer alguna cosa, que l'administració pot fer alguna cosa, com seria la més evident, doncs poder seria la protecció del fons marí i, en aquest cas, d'hàbitats protegits com són la Posidònia i la Cimodocea, aquestes dues fanerògames. Per sort, estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que, malauradament, costa molt que introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
4: Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
6: Econàutic neix d'una necessitat que hi havia que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que el poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment, aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i a les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
4: Precisament l'objectiu cabdal és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
6: Sí, les activitats nàutiques són compatibles amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fóssim dos àmbits diferents. I no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones, amb les seves activitats, evidentment, tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit que és un granet més de sorra en un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau. I dir, fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser-hi en algun moment, en algun cas, d'algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
4: Els ajuntaments dels municipis turístics caminant a mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció per poder regular l'espai es troben amb diversos conflictes de competències, que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les poblacions que ha adoptat aquest mecanisme.
7: Aquí, bueno, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, bueno, doncs el que dèiem, no? Regulem platges, regulem balisaments, regulem, podem regular inclús doncs aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada de tenir veu, en el sentit en què doncs administracions com per exemple el Ministeri de Transició Ecològica, doncs que és el competent, no, amb el tema de costes, doncs fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no, del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment del nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges de sorra, etc. Doncs nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant aquesta veu fer-la arribar jo crec que és l'important des d'aquí. És cert, doncs, que no tenim competència per la protecció de la Posidònia, precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem doncs que any rere any doncs hi havien entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de que sabia que hi havia Posidònia a sota, però no amb aquesta justificació doncs vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total d'unes 19 o 20 boies que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir doncs que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, doncs teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
4: La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes. I trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
7: Bueno, com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri, i l'equilibri aquí és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent doncs que doncs la Costa Brava i l'Escala en concret doncs són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos doncs amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no? Del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent doncs que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, que fondejant una caleta davant de la costa.
4: Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos, i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hi hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
1: És el nostre trosset, de mar, d'oceà, també fins i tot a vegades de mar mediterrània, que tenim a cada dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Els companys de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, que sempre ens donen aquesta oxigenació marítima. Nosaltres no tenim massa temps avui, ja de massa més, per tant, la secció de Vilafant, el Freaky Time, si us sembla bé, el deixem per als propers dies. No patiu, perquè parlarem de manga i d'anime, però serà ja de cara a demà, si tot va bé. Perquè el que hem de fer, ara sí, abans de tancar programa, és conèixer l'agenda d'activitats. I ho fem en connexió amb la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Mira, tinc aquí al davant l'agenda. Tots són propostes, pel que veig, per bé. Les dues primeres són per avui mateix. Per tant, haureu de fer via. Haureu d'anar, si és que voleu anar a Baix a Vilafranca, del Penedès.
8: Exacte. Avui és l'últim dia del Firart, que és una festa i fira d'art i mercat de petit format dintre del que és la festa major. Ahir vam tindre Sant Fèlix, sí. Ja ho sabeu. I doncs això és una fira que hi ha 40 artistes de pintura, il·lustració, joieria, ceràmica, fotografia, tèxtil, de tots els gustos i colors. I demà es farà un sorteig, així que avui el que podeu fer és anar a veure les coses que hi ha allà exposades i demà hi haurà un sorteig a les xarxes socials on les guanyadores doncs, podran escollir alguna de les peces exposades.
1: Molt bé, molt xulo. Doncs mira, si us vau perdre Sant Fèlix el cap de setmana, ara encara podeu allargar una mica la Festa Major de Vilafranca, que encara continua amb aquest firart. Per cert, que també és Festa Major a Matadepera.
8: Doncs sí, a Matadepera tenim Festa Major. És l'últim dia, però això no significa que no hi hagin activitats, avui n'hi ha moltíssimes. Tenim un concurs de pintura infantil, un concert de cobla, vermuts populars, gelatada també popular, una festa de l'escuma, que aquí ens agrada molt, a l'Obert per vacances, les festes de l'escuma, sí. Lectures poètiques, un concert de jazz, i avui a les 10 de la nit hi ha un piromusical al Passeig dels Rabassaires. Sí, ja veiem que diverses festes majors tenen piromusicals de final i Matadepera doncs no podria ser l'excepció.
1: Molt bé, Festa Major Matadepera i acabem amb la proposta d'una exposició.
8: Sí, tenim l'exposició L'ànima de la forma, Montroig o l'essència de Miró, que fins aquest dimecres, també us heu donat una miqueta de pressa, però hi ha una mica de marge també a la vegada, fins aquest dimecres 2 de setembre, al Centre Cultural Església Vella de Montroig del Camp, podreu veure una selecció de guixos originals de l'artista Joan Miró, que havien estat conservats a Mas Miró, i que són uns models previs a el que són les estàtues de bronze i que tenen un valor artístic importantíssim per entendre doncs, com l'artista creava totes les seves obres i l'experimentació d'aquest pintor i escultor tan important. I l'entrada és gratuïta i lliure, així que hi podeu anar a gaudir d'aquestes peces d'art tan xules sense gastar ni un ral.
1: Molt bé. Exposició L'ànima de la forma, això a Montroig del Camp. Doncs Lídia, ja està. Tanquem l'agenda aquí i demà més.
8: Sí, avui rapidet. Molt així bé. Poden anar els companys a explicar bé el tema de demà i totes sí. Les coses.
1: Sí, avui anem amb la calma, allò. A bon ritme. Velocitat de creuer. Molt bé. Gràcies, Lídia. Una abraçada. Fins demà.
8: Fins demà. Adéu.
1: I ara sí, anem tancant programa i, com deia la Lídia, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubio, per explicar el tema de demà, el tema del dia, per si podeu ja començar a dir-hi la vostra, però acabar de tancar el tema d'avui, els festivals d'estiu. Enric, a veure, no sé si bon dia, no sé si tenim així ràpidament alguna aportació més.
9: Doncs sí, mira, tenim un parell d'aportacions més que ens han escrit per al WhatsApp del mòbil del programa. En primer lloc, la Cristina, que ens diu «El tastautors de Cardedeu». Des d'aquí trenco una llança a favor d'això. Diu que és un gran descobridor d'artistes, del qual jo dono fe, i també gran recomanador de noms consagrats. Així que ja ho sabeu, altra vegada us convidem cap a casa nostra.
1: És important això, dels festivals que ajuden a que et soni el nom.
9: Sí. I d'aquells que al cap d'uns anys dius, oh, jo vaig veure... Saps? Com, que
1: no
9: es gràcies
1: coneixia
9: aquest
1: ningú, jo els
9: Exacte. Tot això eren camps, eh? Exacte. I mira, també tenim l'Albert que ens diu, sigui quin sigui, però que sigui en una programació en català d'artistes emergents. Així que ja ho veus. Hem tingut un bon popurrí de comentaris avui.
1: Molt bé. Tastautors a Cardedeu.
9: Sí, val molt la pena. I a més també fan a vegades un superet, inclús amb l'autor o autors que estan allà, un super gastronòmic previ al concert i val molt la pena.
1: Estic mirant. Perfecte. Tot això ja ha passat, però no?
9: Sí, això, bueno, ha passat o ha de tornar, perquè el tastautors és previ a l'estiu, per tant, ja ho dic, estem a la meitat.
1: Molt bé. Doncs tema per demà. Vinga, Enric, què hem de fer?
9: Va, t'ho pregunto tu. El setembre és un bon mes per fer vacances, Núria?
1: Mira, no ho sé, t'ho diré perquè és el primer any que les faré al setembre.
9: Epa, ja et dic jo
1: que sí. Clar. Tu ho saps, tu ja ho has fet mai al setembre?
9: Sí, de fet, jo n'havia fet a vegades al gener i al setembre, quan ho he agafat, s'està molt bé. Més econòmic, no està massificat, l'aigua encara està prou calenta si és que vols anar a platja i si vas a de muntanya, sí, és un ambient fantàstic.
1: Ah, doncs mira, me fas venir ganes, perquè jo pensava que faré jo el setembre sol, a tothom treballant.
9: Què va, és millor, home. Sí. A l'agost sobre gent, estaràs de conya.
1: Jo crec que sí, doncs ja us ho diré, a veure què diuen els oients, si estan més experimentats que jo, si prefereixen el setembre per si és un bon mes, vaja, per fer vacances. Molt bé.
9: Ja veuràs, a veure què ens diuen, va, estem amatents.
1: Demà tornem a connectar, Enric, moltíssimes gràcies. Bon
9: Salut,
1: dia.
9: Fins demà.
10: Igual quan estimo em compta amb la calma, vull procurar no trencar res i fer la barreja d'intensa incertesa.
1: Doncs vinga, que avui amb una mica més temps d'escoltar aquesta cançó final que tanca programa, avui d'haver d'anar corrents al final, han dit, calma, ens relaxem, tanquem poc a poc l'Obert per Vacances, ostres, que és dilluns i que és l'última setmana i que és l'últim dia del mes d'agost, no? Comencem estressats. Doncs això, intentem mantenir la calma també i afrontar aquest final d'etapa d'una manera relaxant, tranquil·la i anar entrant poc a poc, allò que primer mulles el pouet, no? Després vas anar sucant tota com qui entra al mar. Doncs vinga, ara sí, falten 5 minuts per arribar a les 11, us desitgem que acabeu de passar molt bon dilluns i sempre, com diem cada dia, amb la promesa de tornar l'endemà, això serà dimarts, a les 9 del matí. Que passeu bona jornada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques també per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions a hores d'ara a les carreteres, una varia a l'AP7 a Subirats, deixa un carril tallat en sentit Tarragona i una altra també a l'AP7, però en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al Borral sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre Alcover i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid i també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià, provoca fins a 20 minuts de retards a les línies R11 i RGU. I també l'estació de l'L4 del metro ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I en successos, una dona de 81 anys va morir ahir a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat aquest dilluns Protecció Civil. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergències, no van poder fer res per salvar-li la vida. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda. Des del 15 de juny, l'inici de la campanya de bany, 23 persones han mort a les platges catalanes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui encetem el programa amb unes paraules de Hermann Hesse del seu llibre El Caminant, concretament un poema que es diu Capvespre. Al capvespre, els enamorats passegen lentament pels camps. Les dones es pentinen els cabells. Els negociants compten diners. Els burgesos, amb mal fiança, llegeixen el diari de la tarda. Els infants, amb els punys tancats, dormen profundament, sadollats. Cadascú fa el que li és manat. Cadascú la seva obligació. Burgesos, infants, enamorats. I jo no? És clar. Els capvespres jo també, als meus actes, estic sotmès. I el món no hi té res a dir, car també tenen un sentit. I així vaig d'aquí cap allà, ballant interiorment, cantant cançons populars, venero Déu i a mi mateix. Bec vi i amb la imaginació faig com si fos un rajà. Tinc molèsties al ronyó, però bec més, ja em passarà. Al meu cor dic que sí, no puc fer-ho al matí. Ordeixo amb dolors passats un poema enjugassat. Veig girar la llum i els estels i intueixo un sentit amagat. Sento que viatjo amb ells. Cap on? No ho sé pas. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

Coneixes el meu nom, però no la meva història. Has sentit el que he fet, però no el que he passat. Saps on sóc, però no d'on vinc. Em veus riure, però no saps res del meu patiment. Deixa de jutjar-me. Saber el meu nom no implica conèixer-me.

La consciència fa que ens descobrim, que ens denunciem i que ens acusem a nosaltres mateixos i, a falta de testimonis, declara també contra nosaltres.

Només quan la ment es nega a fluir amb la vida i s'estanca a la riba, es converteix en problema, perquè fluir amb la vida vol dir acceptar el que ve i deixar anar el que marxa.

Compassió per un mateix és entendre que tot el que has fet ha estat el millor que vas poder fer en aquell moment amb la formació i informació de què disposaves.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació ha rellevat la secretaria general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris arran de l'error en les proves PISA que farà que els resultats de Catalunya no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assumit responsabilitats i ha assegurat que les persones encarregades de coordinar les proves no van estar a l'alçada.
2: Per això hem obert aquest procés disciplinari i per això hem adoptat també decisions organitzatives, com és l'activació de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis, que vaig anunciar al Parlament de Catalunya, en què ja s'ha reunit o es va reunir la setmana passada, i continuarem enfortint l'Agència d'Avaluació i Prospectiva tal com estava previst. I també és necessari, doncs, considerem que és necessari obrir una nova etapa. La lliçó d'aquest episodi no és només què va fallar, és què hem de fer perquè no torni a passar, i aquest és el compromís d'aquest govern: assumir responsabilitats, corregir els errors i preparar el sistema educatiu català per afrontar amb garanties els reptes de la propera dècada.
1: Tot plegat a una setmana de l'inici de curs, marcat també per una nova jornada de vaga el 8 de setembre. I també en política, el conseller de ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions en aquests moments, encara ara una avaria a l'AP7 a Subirats deixa un carril tallat sentit Tarragona i una altra a Barberà deixa un vehicle al voral en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cuber i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, mentre que un altre robatori entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià provoca 20 minuts de retards, en aquest cas, a les línies R11 i RGU. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Hola.
1: Hola.
0: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
0: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
8: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una remissió.
9: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

Però a veure, al cap i a la fi, qui pot dir allò que és millor? No t'arronsis per ningú i quan la felicitat et truqui a la porta, aprofita l'ocasió i sigues feliç.

Les cartes no són més que un tros de paper. Encara que es cremin, en el cor sempre ens queda allò que ha de quedar. I per més que les guardem, el que no té que quedar desapareix.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls. I, com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa, quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat la destitució de la secretària general del departament, Teresa Sambola, per encarar una nova etapa, tot i desvincular directament el relleu dels errors de les proves PISA. Paral·lelament, ha obert també tres expedients disciplinaris a dos funcionaris i un al càrrec per la gestió de les mateixes proves.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar, com de fet ja ho vaig fer en la sessió, en la compareixença al Parlament, els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui d'una decisió important. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
1: L'anunci arriba justament a una setmana de l'inici del curs escolar, el 8 de setembre, que començarà amb 1.600.000 alumnes i 1.300 més, fins a superar els 94.000 professionals. El nou curs també incorpora 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 noves places a les escoles Bressol, però encara estarà marcat per una possible jornada de vaga el primer dia de classe. I el Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer responsable de Economia, Carlos Cuerpo. I Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre la sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I pel que fa a la mobilitat, dues avaries dificulten la circulació, una a l'AP7 a Subirats, que deixa un carril tallat sentit Tarragona, i una altra també a l'AP7, però a Barberà, que deixa un vehicle al voral sentit Girona. A banda, també, una altra avaria a la 2 a Esparreguera, deixa un carril tallat sentit Lleida, i una altra a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, direcció Nus de Trinitat. I una dona de 81 anys va morir ahir a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat avui Protecció Civil. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergència, no van poder fer res per poder salvar-li la vida. Es tracta de la 23a persona morta a les platges catalanes.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hola, això és Un món de músiques, un programa presentat per en Jordi Mielet, que avui està de viatge, i Albert Pérez Puig, qui us parla. Gaudint-ho d'ell, a les vies de so, Josep Montano. I donat que el Jordi està de viatge, avui viatjarem. Des que vam començar aquest programa i fins avui, no havíem dedicat cap programa a parlar de les músiques del món, així, en general. Doncs avui ho farem. Viatjarem pels 5 continents. Anirem a Brasil, al cor d'Àfrica, als Andes, a la vall de Caixmir, a les illes del Carib, a les terres celtes. Anirem arreu del món. Això és Músiques del món. Comencem.

Sango Yamagua era el tema. El grup musical és Patients de Bení i procedeixen de la República de Centre Àfrica. Patients de Bení comença la seva trajectòria musical a l'any 1994, justament amb el treball que hem escoltat, amb músiques signades per Tabula i Roixereu, un experimentat músic nascut a l'antic Zaire l'any 1940 i amb una llarga carrera artística. Ara marxem al continent americà. D'allà ens arriben els ritmes de la salsa, el merengue i el mambo. El tema es diu La cosecha de mujeres, un tema un xic masclista, potser, cantat per la tribu Band. El tema s'inclòs en el disc Salsa, merengue, mambo, de 1995, on hi van intervindre diversos conjunts. La cosecha de mujeres.

Des del Carib baixem fins a les terres brasileres. És el país del choro i de la samba, i també és de noms com de Milton Nascimento, João Gilberto, Paulinho de Viola i molts altres. Ara és Javan, qui ens porta aquest tema, Neresí. Javan va néixer l'any 50 i comença la seva vida artística ben jove, és a dir, als 16 anys. Són 28 els àlbums editats i el tema que escoltarem està inclòs en el doble àlbum que té també doble nom, Alumbramento i Cara de Indio, de l'any 1992. Neresí, amb la veu de Javan.

Midnight Walker era el tema d'origen celta, inclòs en l'àlbum The Best of Ireland, interpretat per la gaita de David Spillan, nascut l'any 1959 i que és capaç d'interpretar tota mena d'instruments. Va començar formant grup l'any 1986 i ha rebut diversos premis Grammy. El tema va presentar l'any 1992 dins del treball titulat Pipe Dreams. Spillan ha col·laborat amb artistes com Kate Bush, Van Morrison, Elvis Costello, Emmylou Harris i Bryan Adams. El seu darrer treball, Forgotten Days, està editant l'any 2001, volem dir. I dels països celtes a l'Orient Pròxim i les seves noves músiques.

Mohamed Fouad era la veu. Jove músic que procedeix d'Egipte amb una producció encara curta, 3 discs, el més recent de l'any 2002. El reggae, sempre associat a Bob Marley i a l'illa de Jamaica, té, com és natural, els seus orígens a diverses poblacions africanes, Malí, Costa d'Ivori, entre d'altres. Els intèrprets ho són, en aquest cas, Harley and the Rasta Family, amb el tema Sweet Reggae Music.

Tot seguint a l'Àfrica, escolta'm ara aquest tema rítmic procedent de Guinea. La veu és la de Kante Famanfila, tot un personatge a Malí. Creador de ballets africans, anys 60 i altres grups. Viu actualment a París. La seva producció discogràfica comença l'any 1991 amb l'àlbum Can Can Blues. Ell canta i toca la guitarra, donant nous aires a la música del seu país. El tema és Koufenko.

Així són les noves músiques no ritmes de Malí, d'Àfrica. Era Cante Manfila amb el tema Couvenco. I ara anem novament a Brasil. La música la porta ara en Milton Nascimento, músic amb una llarga trajectòria. Nascut a Rio de Janeiro l'any 42, compta amb una extensa producció. Els seus inicis ho són al costat de Eli Regina i de molt jove. La seva discografia es remunta a l'any 1968 i suma 28 treballs. El tema Edai està inclòs en l'àlbum Clube d'Esquinadors de 1995. El primer volum el va fer l'any 1972. Edai...

era Milton Nascimento i el tema Edaí. I ara ens acostem a les terres dels Andes. Jorge Marcelo Coulon, Horacio Durán, Renato Farigán, José Seves, Max Berrú, Horacio Salinas i Pedro Villagra són els noms que integren el mític grup Inti Illimani. El nom voldria dir Déu del Sol. Es va formar l'any 1967 a la Universitat de Santiago de Chile. El tema Huajra és una composició de Atahualpa Yupanqui, inclòs en dos dels seus treballs, Canto al programa i Inti Illimani, amb 12 editats aquest any. Huajra amb Inti Illimani.

i dels Andes a la vall de Caixmir, el mític i problemàtic vall de Caixmir. La música de la Índia també es renova. Aquest és una crida del ball, un tema amb un nom bastant complicat que pretenem explicar-vos, però que en un principi és com una mena de raga. El grup és Sharma Cabra en Xuràcia i el tema principal és Rag Pahadi, crida a la vall de Caixmir.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
0: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
4: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
4: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
0: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
4: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
0: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona la tardor de 2029.
4: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem CIS i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
5: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogó. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya, a les immediates hores, ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus, on més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripoll, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvols acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació són Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir dos expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i dos funcionaris.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
7: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
7: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
0: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades a la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
9: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
8: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
0: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
4: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
10: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
4: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
4: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a la participació del Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
4: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades a la frontera. Segons Sánchez, de les 70.000 persones van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
0: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència dotat amb 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés. Ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, qui ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants. També ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta, de criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
12: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
11: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
13: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
11: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
14: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
11: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
0: Seguint en la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha de tenir un límit l'acollida de menors migrants per part de Catalunya en aquesta crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
10: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat ja.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024. La raó és que el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o pels antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions causades per drogues des del 2017, quan va començar la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva i en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
16: 208 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
15: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
0: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari.
4: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
17: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
4: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
0: I pel que fa a la bona salut, arriba setembre i ja comencem a pensar en la tardor, una època en què es multipliquen els refredats, la tos i la sensació de cansament. Moltes persones es pregunten com poden reforçar les defenses, però, segons els experts, el concepte clau no és tant reforçar el sistema immunitari com mantenir-lo equilibrat i eficient al llarg de tot l'any. Cugat Media, Martí González.
18: Segons explica Cugat Media la nutricionista Pena i Berta Martínez, quan s'encadenen dinàmiques com dormir malament, menjar pitjor o viure amb estrès, el sistema immunitari es descoordina. Per això planteja un abordatge integral que comença directament a la cistella de la compra. La idea és que la Terra ofereix en cada època de l'any exactament el que el cos necessita. Per això recomana fixar-se en els colors del mercat i prioritzar les verdures d'arrel i els tubercles com la carbassa, el moniato, la pastanaga, el nap o la xirivia, rics en carotens, fibra i antioxidants. També destaca el paper de la ceba i el porro com a antibiòtics supernaturals i dels bolets com a grans immunomoduladors. Pel que fa a les fruites, la magrana, la poma, la pera, el caqui i els cítrics aporten la dosi necessària de vitamina C i polifenols. També és indispensable incorporar proteïna de qualitat com llegums, el peix blau, petit, sardines o seitons, menys contaminats, ous ecològics o carn de pastura i greixos saludables com els fruits secs, les llavors de carbassa, l'alvocat o l'oli d'oliva. A l'altra cara de la moneda, per activar les defenses, cal netejar la dieta de sabotejadors, diu, com sucres, ultraprocessats, processats, begudes refrescants, olis refinats, com el de girassol, i els làctics industrials desnatats o amb edulcorants.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm de la 2 entre Cervera, a la Segarra, i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afecten uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via per on hi circulen 22.000 vehicles diaris de mitjana. Lleida Televisió, Cel Márquez.
19: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
20: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
19: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el sopar en cap, Jan Pomés ha volgut agrair aquest fet.
21: Nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també. Al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
19: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
0: La celebració de Sant Gil s'ha avançat a la Vall de Núria amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La consellera ha posat en valor la sostenibilitat energètica de l'estació i també ha parlat dels pròxims passos a fer, tant a la de Núria com a la de Vallter, on el projecte del telecabina ha de començar a fer passes endavant. Ràdio Ripoll, Guido Txengerotti, bon dia.
22: Hola, bon dia. Efectivament, ha parlat molt del que és Vallter, del projecte del telecabina i d'accés i de tancament de la carretera. És una cosa que s'està parlant molt a la vall darrerament, sobretot impulsat per als grups de treball, per als grups de diàleg entre veïns, ajuntaments i també FGC, que és la concessionària de l'estació. En aquest sentit, des de FGC, la consellera i el seu president han donat per tancat aquest procés de diàleg, de debat que hi ha amb el territori i també pretenen doncs, començar ara a posar fil a l'agulla per començar a dibuixar el projecte. D'altra banda, el que seria Vall de Núria s'ha posat molt en valor i s'ha treballat molt en relació al que és la els gastos zero, la despesa zero energèticament. De fet, a dia d'avui aquesta estació ja no té cap despesa en gasoil perquè funciona a través d'una estació de geotèrmia i també ha implementat diverses mesures per això, per aconseguir aquesta neutralitat de carboni per tal d'aconseguir ser ecològicament sostenible.
0: Gràcies, Guido Cengerotti, des de Ràdio Ripoll. El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. El servei està interromput des del maig de 2023 i des d'aleshores Ferrocarrils de la Generalitat impulsa diverses actuacions per modernitzar aquesta infraestructura centenària i reprendre el servei el 2027. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
2: Aquest dilluns 31 d'agost han començat les obres per instal·lar el nou cablejat elèctric necessari pel funcionament del funicular de Gelida. Els treballs es duen a terme a l'avinguda de l'11 de setembre entre l'avinguda Catalunya i el carrer Francesc Peracaula i tenen una durada prevista d'unes 3 setmanes. L'actuació comporta afectacions al trànsit i a l'estacionament en aquest tram i forma part del projecte de reforma integral que ha de permetre la reobertura del funicular previst per l'estiu del 2027. Mentre durin les obres, la mobilitat entre l'estació i el nucli urbà continua garantida amb un servei de bus alternatiu.
0: I tenim encara més notícies vinculades a la mobilitat. Reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbord amb la línia 5.
4: L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé 1 any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per rampes.
0: En canvi, a partir d'avui queden sense servei les estacions de la Sagrera i Bon Pastor a les línies 9 i 10 del metro.
4: La raó són les obres al Macropou de la L910 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana el metro com a opció alternativa, tot i que l'autobús H8 recorre el tram afectat. També s'ha habilitat un servei de bus alternatiu.
0: I és moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona. Serà la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seu actual, situada a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
6: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
5: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:15 de la nit al Camp Nou i serà contra el Rayo Vallecano.
23: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat de primera divisió. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. La seva arribada no descarta, però, la de Julián Álvarez a l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, l'entrenador Hansi Flick ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
24: Of course I'm happy with my team and...
25: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
24: We don't have pressures. Deco make...
25: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
24: For me it's good. Just to see the quality.
25: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
23: L'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Real Societat a Noeta. L'entrenador blanc i blau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en 2 situacions de contraatac.
3: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre provocat nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
23: A segona divisió masculina, doble victòria catalana, el Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta amb gol de Nico Gioacchini. I de la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Per cert, un Girona que ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Mateu Morell procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa. Escoltem l'entrenador grana Xisco Campos.
7: Molt content per l'esforç, donar-li l'enhorabona a tot l'equip, perquè també ha estat unes setmanes difícils, perquè també hem tingut situacions on no hem pogut comptar amb tots. Sabíem que era una setmana molt important i una setmana d'equip, i jo és l'idea, dir que quan hi ha situacions de dificultat i l'equip dona una passa endavant, crec que la victòria té un altre tarannà i té un impacte a nivell col·lectiu molt més gran.
23: I en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa per 0-3 contra el Jaén. Aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. El Barça ha començat la defensa del títol del Johan Cruyff amb golejada 5-0 al Tenerife. El Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama per 3-1 i l'Espanyol va perdre Marta per 1-0 al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i tornem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
4: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
2: Salut Activa.
5: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescar. Si són signes més graves, debemos de buscar ajuda mèdica immediata.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA a Catalunya. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
9: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
7: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
11: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
7: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
11: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacs gràcies, es podrien revertir amb medicació.
7: Engeguen les obres de rehabilitació del Ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
11: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
7: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029.
11: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem

0: 30, 32, 33 graus, on més calor farà, serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana per a l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta mateixa setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir 2 expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i 2 funcionaris.
4: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
3: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
4: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
3: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
4: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord. L'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
3: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
1: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i per això demanen un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
6: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
5: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
1: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
7: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans. Esperem que

0: el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
1: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
2: Notícies en xarxa.
3: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria a finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat, ha estat en una entrevista a la cadena SER, a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes socials vinculades a Rússia, a Israel i també a l'ultradreta internacional.
1: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc en l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
4: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades. Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar a Ceuta el 30 i 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc, i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
3: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés i ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància. Cira Rego ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta per criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
5: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
6: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
5: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
7: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
5: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
8: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
5: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
3: A la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha d'haver-hi un límit a l'acollida de menors migrants per part de Catalunya a la crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
0: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat ja.
3: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024 i ho van fer perquè el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o els antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions de la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones que van morir a casa seva ho van fer en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
10: 208 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
9: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
3: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma, i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa, tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni tampoc ingrés hospitalari.
1: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
11: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
12: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
11: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
3: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, a la Segarra i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida.
1: El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
3: Lleida Televisió, Cel Márquez.
13: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
14: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
13: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el sopar en cap, Jan Pomés ha volgut agrair aquest fet.
15: Sí, nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també. Al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
13: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
3: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Olot, que tindrà el dispositiu de seguretat de festes d'altura més ampli de la història. Uns 75 agents, entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, vetllaran per unes festes segures. Serà a partir d'aquest divendres.
1: Precisament aquest matí s'ha celebrat la reunió de coordinació amb tots els representants de cossos de seguretat i emergències.
3: Olot FM, Roger Isern.
16: Un dels principals objectius és garantir un ambient segur i lluny de la sensació d'inseguretat, fet que la ciutadania demana especialment en el context social actual. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat les xifres del dispositiu.
17: Hem tirat endavant. L'any passat, de fet, ja va ser un dispositiu històric, però aquest any ja anuncio que serà el dispositiu més gran de la història, altra vegada. Estem parlant de que a l'hora punta de la festa aquí al centre de la ciutat, i a la ciutat hi tindrem 75 agents de policia treballant-hi, perquè ens fem una idea, 25 seran de policia municipal, una cinquantena seran de Mossos d'Esquadra.
16: Des de tots els cossos de seguretat i l'Ajuntament d'Olot es fa una crida a viure una festa major amb la sensació de gaudir-la i lluny de la por. Aquests cossos i la resta, que formen part del dispositiu, s'han reunit aquest dilluns al matí per tancar els detalls del pla a seguir durant els 5 dies de festes d'altura.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac patit recentment en alguns dels seus sistemes.
1: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i reforç.
3: Mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. És la 23a mort a les platges catalanes d'aquesta estiu.
1: Els fets van passar ahir a la tarda, poc després de les 6. El servei de socorrers va haver de treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 unitats i va continuar les maniobres de reanimació que van resultar infractuoses. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda.
3: És moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona i ho farà durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 de l'edifici i triplicarà així la superfície de la seva seu actual ubicada a la part alta de la ciutat. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
19: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
18: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
3: De Tarragona, al Montsià, la Ràpita ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les seves jornades culturals de setembre. Una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades per enguany. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
20: Durant gairebé un mes, equipaments com l'Auditori Sixto Mir, que commemorarà el seu desè aniversari, la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó o el Museu de la Mar de l'Ebre acolliran teatre, cinema i literatura combinats amb la força de la cultura popular als carrers. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, Pau Lleixà, assenyala el pes de les cites més consolidades.
21: Un seguit d'actes que ja són tradicionals, esperats per tota la gent, actes com per exemple els de l'11 de setembre, però també activitats com per exemple la quarta trobada de colles de diables que converteixen la plaça Carles III en espectacle de llum i de foc.
20: I com a cloenda s'estrenarà de forma oficial la nova pàgina web de Cultura de la Ràpita per posar tota l'agenda i la compra d'entrades a l'abast d'un sol clic.
3: I encara en cultura, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses. Enguany la festa es trasllada a un nou escenari, el de la platja de la Nova Icària.
1: Aquest any el piromusical es farà el diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Grasses, Josep Montero, pren el relleu d'estopa i signarà la banda sonora que acompanya els focs artificials. La participació del grup arribarà pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les obres de reforma de la Fira de Barcelona a l'avinguda de Maria Cristina obligaran a fer el piromusical en un nou escenari, la platja de la Nova Icària.
3: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 2:15 de la nit. Serà al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
2: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal, per uns 10 milions d'euros, que aquesta tarda ha de passar revisió mèdica. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez en l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia del partit, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
4: Of course I'm happy with my team and...
22: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
4: We don't have pressures. Deco make...
22: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
4: For me it's good.
22: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
2: De la seva banda, l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat Anoeta. L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
23: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho vam fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
2: A la segona divisió masculina, doble victòria catalana. El Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destacava el gran ambient viscut.
24: Un dia molt especial, l'avui. Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts, i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament. Molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. Uns anys després tornava al futbol professional avui al Temple, i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
2: De la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez creu que aquesta primera victòria de la temporada és una injecció de moral.
25: És important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat. I, bueno, és un punt important. Jo crec que l'altre dia, l'altre partit a casa, també vam fer les coses bé, però no ho vam aconseguir. I, bueno, avui això reforça moralment i dona una empenta, jo crec que molt positiva.
2: Per cert, el Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació, amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa, i en canvi derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa 0-3 contra el Jaén. Escoltem l'entrenador escapulat Josep Maria Gené.
26: M'hauria agradat encetar millor el campionat, però avui crec que ens ha penalitzat sobretot els errors individuals, ens ha condicionat, perquè crec que hem tingut una primera part positiva, hem generat 3 ocasions clares de gol, no hem tingut la efectivitat. Crec que la segona part hem sortit millor, estructuralment millor, volíem una mica més de control, però ens ha desequilibrat 2 errors individuals.
2: I per acabar, Marta, els esports, un apunt de motor, perquè el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, s'ha proclamat per 5ª vegada campió de l'IndyCar dels Estats Units al Gran Premi de Milwaukee.
3: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Yo! Original Trendsetters, Accompanyation Again per l'estiu! Què dius, Cuca?
2: Acabo d'hivernar a Sula, truquen Xalanoman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio! Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències, estant la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal de acostar posicions.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu durant la propera dècada. Escoltem Oriol Junqueras, el president dels Republicans.
3: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
1: La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac que ha patit recentment en alguns dels seus sistemes. La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i també de reforç. Reoberta l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbordament amb la línia 5. L'estació recupera la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé un any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per unes rampes. En canvi, a partir d'avui queda sense servei les estacions de Sagrera i Bonpastor de les línies 9 i 10 del metro. La raó són les obres al Macropou de la línia 9-10 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana a metro alguna alternativa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i de desinformació amplificats per xarxes vinculades en aquest cas a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació de Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar aquella data a Ceuta, 9 de cada 10 ja haurien retornat majoritàriament al Marroc i actualment quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats. Per cert, que la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi, avui han continuat les compareixences al Congrés. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rigo, ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes de la dreta la extrema dreta de criminalitzar la infància.
3: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
1: Per cert, que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir aquesta arribada massiva procedent del Marroc. 5 de les agressions sexuals han estat violacions. 7 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI. El Ministeri Públic ha identificat 5 dels presumptes autors dels fets, 3 de nacionalitat marroquina, un belga i un espanyol. La identitat de resta d'implicats se segueix investigant. I mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. Els fets van passar ahir la tarda, poc després de les 6. Es tracta de la 23a mort a les platges catalanes aquest estiu. I Olot tindrà un dispositiu de seguretat de festes d'atura més ampli, en aquest cas de la història. Uns 75 agents d'entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal que vetllaran per unes festes segures i tot plegat serà a partir d'aquest divendres.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Els musicals.

ni dónde estoy. Siento vértigo al mirar mi pecado sin perdón.

Hakuna Matata. ¡Vaya frase genial!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ha tingut conseqüències la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. Estem parlant de poc més d'una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada precisament per aquell dia, pel dia 8. La consellera Esther Niu ho ha anunciat, a més que reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per acostar posicions.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: En el capítol de reaccions, el sindicat d'USTE considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació més per convocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. El sindicat assegura que des del 13 de juliol, a més, no hi ha contactes amb la conselleria. Andreu Montbrú és secretari de Política Sindical d'USTE.
3: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
1: Els Mossos d'Esquadra han detectat fins a 16 taxis pirata en tot el mes d'agost a la demarcació de Girona. Es tracta d'una campanya que han fet taxis i VTCs per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria dels casos s'han detectat a la zona de l'aeroport, on es feien serveis en vehicles particulars o de lloguer a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer aquest transport. I l'AEMET ha fet pública la llista de noms de les borrasques o danes de gran impacte al sud-est d'Europa durant la propera temporada. Aquesta serà la segona vegada en què les danes més adverses també tindran un nom. Hi ha noms, n'hi ha 21 concretament, recordem que van seguint ordenats alfabèticament, entre ells Adam, Bruna, Lola o Kevin. I l'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys. L'actor català de teatre, cinema i televisió ha mort a causa d'un infart. Garrido havia participat en 30 pel·lícules i ha treballat en produccions com Barcelona 1714, sèries de TV3 com Cites o la mítica Estació d'Enllaç.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Benvinguts a Fora Clitxés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Hola, molt bona tarda, família. Sigueu on sigueu, cantant una cançó en anglès, inventant-vos mitja lletra, dient frases sense saber què signifiquen o fent veure que domineu el karaoke internacional, benvinguts una setmana més a Fora Clitxés.
2: El programa on qüestionem les coses que semblen normals fins que descobrim que tothom les està fent malament.
1: I avui tenim un convidat molt especial. Ens encanta que estigui aquí amb nosaltres, perquè és una persona que ja ha vingut una vegada, només una, i sabem que li donarà un toc d'humor al programa d'avui.
2: Ha vingut una vegada, però sempre està present en els programes.
1: Sí, és veritat. Molt bona.
2: Això no
1: bueno,
2: havies
1: que
2: pensat,
1: posarà
2: eh?
1: Un toc d'humor al programa d'avui.
2: Sí,
1: però un toquet només, eh?
2: Vale, vale.
1: Un toquet de res. Però bueno, ell és l'Àlex Gilabert.
3: Hola, què tal? Com esteu?
1: Ole! I què és l'Àlex Gilabert?
2: Sí, un moment, un segon!
1: És que Neus, per favor!
2: És mac, és còmic, és actor, és pallasso, és humà. Bueno.
3: En aquest ordre, jo crec.
2: Sí, no?
1: I a l'humà tirar cap a baix.
3: Sí.
1: Vale, bueno, Àlex, moltes gràcies per venir. Ens encanta tenir-te aquí. Bueno, avui venim a un programa molt musical.
3: Quins saluis?
2: Molt absurd, també.
1: I sobretot, com bé l'Àlex també és, molt humà.
2: Bueno, perquè hi ha moments que el cervell decideix improvisar.
1: I quan això passa surten autèntiques barbaritats.
2: Però encara no direm de què va.
1: Només direm que avui escoltarem coses que probablement no existeixen.
2: Exacte.
1: Però
3: a la ràdio escoltar coses és com una innovació.
1: Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: Jo la Neus.
3: I jo l'Àlex, no?
1: Molt bé.
2: Sí, molt bé.
1: Avui obrim un tema que tothom ha viscut.
2: Encara que alguns no ho vulguin admetre.
1: Un tema que barreja música, cervell, memes, crec que es diuen
2: sí,
1: en català, i anglès inventat.
2: Sí, som expertes nosaltres en això.
1: Uh-huh.
2: Un tema que ha provocat confusions històriques i karaokes, absolutament traumàtics.
3: Mira, intentaré dir-ho, el tema d'aquesta setmana és els més. Com és això? Els Mondergreens.
1: Et pots creure que t'he ficat el...
3: Mondergreens, que tu dius, és una empresa d'amanides. No, els Mondergreens és...
2: Ah,
3: és una cosa
2: que
3: l'Arlet ens explicarà.
1: Una empresa d'amanides, m'agrada molt això, eh?
3: Ai, nen, anem a dinar al Mondergreens. Ostres. Saps? Té com aquest aire.
1: Com el Honest Greens.
3: Clar, sí, té aquest rotllo, saps?
1: Ostres. Típic lloc de verdures
3: sí, coses
1: saludables que nosaltres tres no anem mai.
2: Una vez al año. És una mica, no, el tema de les frases de cançons que escoltem malament, però el nostre cervell converteix en una altra cosa. Parlarem de cançons mítiques.
1: De paraules inventades.
2: De conspiracions absurdes.
1: Per què mig planeta ha cantat coses sense entendre absolutament res. Jo sóc una d'elles, vale?
2: Sí,
1: i molt, ho faig
2: sí,
1: molt,
2: sí,
1: això.
2: Avui...
3: No m'ho hagués explicat millor jo, eh?
1: No, i parlarem del Mondergreens. Mondergreens. Vale, i d'on surt i l'origen i tot, vale? Perquè molta gent no entendrà què és això. Normal, jo tampoc ho entenia fins que ho vaig trobar.
2: Exacte. Avui descobrirem que tots hem estat fent playback fonètic durant anys.
1: Vale, però pregunto pels oients, com cada setmana, quina és la pitjor lletra que heu cantat convençudíssims de que era correcta?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
2: Avui el radar detecta moments musicals que el cervell ha destrossat completament.
1: I el pitjor és que molts encara avui els continuem...
2: Ui, que es cau!
1: Molts d'aquests moments els continuem cantant igual.
3: Riuen perquè, és que clar, ells no ho estan veient. Estic intentant pujar la cadira i quasi em caig a terra. Ja està.
1: Intentava pujar i ha baixat, en comptes de pujar.
3: Bueno, és que moderno, això. Sí, sí, ja està.
2: Sí, eh?
1: Vale,
2: les modernitats.
1: Comencem. Crec que comences tu, Neus.
2: Sí, començo jo.
1: Espera, aquesta secció l'anirem comentant, la Neus i jo, anirem dient els títols i tu els aniràs comentant.
3: Em sembla perfecte.
1: Doncs vinga, comencem.
2: Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
2: Té una cançó que es diu Billie Jean.
1: Mm-hmm.
2: Ho he dit bé, eh?
1: Ho has dit molt bé.
2: Molt bé. Mm-hmm. Que la cançó diu...
1: Hi ha un punt, no?, que diu... O sigui, hi ha un tros de la cançó...
2: Clar, si ho estic dient.
1: Perdó.
2: La cançó diu The kid is not my son.
1: Vale.
2: I què vol dir això?
3: El nen no està dormint.
1: El nen no té son.
2: No vol dir això. No confonguem a la gent, per favor. Què vol dir? Vol dir... El nen no és el meu fill, no?
1: Vale,
2: molt bé. Classes d'anglès també aquí fem. S'ha convertit probablement... en el Mont de Green aquest més famós d'Espanya. Mitja població continua escoltant Tu que eres una manzana i un cop ho sents no hi ha marxant res.
1: Vale, anem a ficar un trosset perquè vegin el que és.
2: Atents, eh? Tu que eres una manzana.
3: Penseu-hi.
1: Ara ve.
3: Ara. Boníssim.
1: Molt bo.
3: Boníssim.
1: És molt bo.
3: Jo proposo canviar la lletra.
1: Vale, jo tinc un que és d'Eagles, vale? De la cançó Hotel California, vale? Que en aquest cas diu Warm smell of colitas. Què vol dir això? Ni idea, vale? No m'ho he estudiat, no m'ho he preparat. Warm smell of colitas.
3: Uh-huh. Warm, fred, smell, gust, of colitas, colitas. Ni una, no? Estupendo.
1: Vale. Llavors, el cervell va decidir crear, vale, un chinito pecando, que ja diràs tu que té a veure amb warm smell of colitas. Però així com ho produeix, o sigui, com es diu, no? Sona que, o sigui, és com si diguessis un chinito pecando. Ficarem un tros, perquè, veure, sincerament, a veure, té més narrativa que la frase original. Chinito pecando... Sí o no?
2: Però pots tornar a posar, és que la reta no és a sobre.
1: Mira, és superràpid, vale? Ara. Ja està. Un chinito pecando. No,
3: qui diu warm smell of colitas?
1: Sí. Sí.
3: Ah, sí, eh?
1: En teoria hauria de.
3: Ostres, tu.
1: Vale, va.
3: Quins
1: proseguim. Vale, Taylor Swift. Buah, vale.
3: Boníssima.
2: La cançó Black Space, vale?
1: Típica.
2: Internet va explotar quan milers de persones van entendre All the Lonely Starbucks Lovers.
1: Vale.
2: Això és el que van entendre. Starbucks és una cadena de cafès.
1: Sí,
2: vale?
1: és una... No em surt mai la paraula, tio.
3: Una franquícia.
2: Però la lletra original diu Got a long list of ex-lovers.
1: O sigui, res a veure.
2: Res a veure. I va crear sense voler, doncs, el cafè més famós de tota la història.
1: Starbucks. Vale, posarem el tros, perquè l'escolteu. Ara.
2: És que
1: Starbucks lovers, no.
2: Tal qual, Starbucks.
1: No, diu list of... No sé, long list of... Clar, list of... No, sembla una cosa rara.
3: Que
1: sembla Starbucks.
3: Jo tinc una dada de Starbucks, si voleu la puc compartir.
1: I tant,
3: aquí,
1: comparteix.
3: És que Starbucks és una empresa que la van obrir... la van obrir uns insectes que eren estrelles del rock. Per això es diu Starbucks. Bueno, seguim.
1: Hòstia. Que dolent.
3: Ja.
1: Ostres, que dolent. Vale, jo porto una que m'encanta i em fa molt... Des que la vaig descobrir no puc parar de riure. O sigui, és increïble. És una de les millors per mi. Vale, Bob Marley, el situem, no? La cançó de Is This Love, la de Is This Love, Is This Love... Vale, aquesta mateix, vale. Hi ha un moment que diu I wanna love you. Vale, doncs aquest moment sona com Agua en el hoyo. Vale? Agua en el hoyo. Increïble. Vale? És com una pronunciació ràpida, vale? I un accent com jamaicà, no és una cosa rara. Llavors el cervell converteix sons ambigus, no?, en frases conegudes en espanyol. Anem a escoltar això perquè és increïble. Agua en el hoyo, vale? Ara ho torna a dir, vale?
3: ¿Dónde estaba el agua?
1: En el hoyo.
3: Every night.
1: Molt bé. Les pintes d'aquest senyor en el videoclip és increïble, vale?
3: Bueno, pues,
2: pobre home.
1: No, pobre no, estava en una alegria en un món paral·lel, jo crec. Increïble. Vale, va.
2: Vinga, jo porto una altra cançó d'ACDC.
1: Molt bona.
2: Vale. que es diu Thunderstruck.
1: La Thunderstruck.
2: Molt bé.
1: És la típica. Na, na, na, na. Sí, efectivament.
2: Vale. Aquesta veu rasgada i ràpida que fa que alguns entenguin fan Deathrek. Vale? El personatge verd de Disney, no Pixar.
3: No, no,
2: no,
3: DreamWorks.
2: Per favor.
3: De fet, Shrek va néixer com una paròdia de totes les pel·lícules Disney. Això és veritat.
1: Mare meva.
3: Si us hi fixeu, hi ha moltes...
1: Vale, i què passa? Que és un mongrin.
2: Sí, és aquesta cosa. És humorístic i es va crear amb el ritme, no? i les síl·labes semblants.
1: Lo graciós és que hi ha un moment que diu Thunder! I clar, si no és Thunderstruck, del plan Thunderstruck és fan de Shrek, però si fa Thunder és fan de. I és com, i d'on de quan llega Shrek? És igual.
2: Wow.
1: Vale, posa un tros.
3: Sí, posem-la, perquè... Boníssima.
1: És boníssima. Fan de Shrek. Ja està, és increïble. És increïble, és boníssim.
3: Està
1: és molt
3: bé,
1: ràpid, molt escuet, però brutal. Vale, jo porto una que m'encanta també,
2: ja, no?
1: Que és de l'última del radar. És de la Queixa, la cançó típica de TikTok, vale, que diu
2: Morning feel the like
1: beat. Pues a l'estribillo que fa Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up to top. Vale.
2: Pues,
1: en teoria, molts l'escoltem com frases absurdes en espanyol. Bueno, vale, pues sabeu quina és la frase? ¿Dónde está mi kebab si te comes mi queso? ¿Dónde está mi kebab si te comes mi queso? Vale, llavors anem a ficar un tros perquè et quedes... O sigui, és increïble.
3: Vale,
1: posem-la. Ara, eh?
3: La gent té molta imaginació, també t'he de dir.
1: ¿Dónde está mi kebab si te comes mi queso? Increïble. Buah, és que increïble. Brutal. Vale, va. Proseguim.
2: Ja
1: doncs, espera't.
2: Anem a fer una pregunta
1: pels oients, com cada setmana. Vosaltres, oients, quina és la lletra més absurda que heu cantat convençuts que era real?
2: I sobretot, quantes cançons continueu cantant malament encara avui en dia?
1: Obrim el meló i ho descobrim.
0: Obrim el meló.
1: Ui, aquest meló, eh?
3: A mi em passava de petit, que sabeu la cançó aquesta de Wigo, Wigo, Wigo?
1: Sí, Wigo, pa.
3: Jo i el meu germà dèiem Fico. Ens anava com més graciós.
1: Fico.
3: Fins que vam entendre que deia Wiggle, Wiggle. Igual que la cançó aquesta del Michael Jackson, que... No sé de qui és. Que és... Que tothom canta... Mama sé, mama sa, mama cosa. Però això deu tenir una lletra que ningú coneix. Una lletra que deu estar allà perduda en algun llibre.
1: Mira, l'altre dia, que això és molt vergonyós, vale? La cançó de l'Empordà, l'Axambusto, no?
3: Sí.
1: Vale. Que diu... Com diu...
2: Nascut entre Blanes...
1: Sopa de cabra, perdó. Jo sempre em lio amb aquests grups.
3: Sí.
1: Nascut entre Blanes i cada que és molt tocat per la tramuntana. Una sola cosa pot estar... Pots estar segur. Més vell que... Com és?
2: Quan més vell, més tocat de l'ala.
1: És quan més vell, més tocat de l'ala. Jo no sé en quin moment de petita pensava quan més vell, més tocat de l'ana. Ah. Jo deia catalana i jo dic, no és catalana, és tocat de l'ala. Ah. No sé, el dia que ho vaig descobrir...
3: Superinteressant, eh?
1: Ai, de veritat, eh?
2: I una pregunta.
1: De veritat.
2: Ningú, jo crec que ningú en aquest món sap quan comença Waka Waka.
3: Sí.
2: De Shakira. Sí. Què diu al principi? Cadascú canta una cosa diferent.
3: Songaleum, diu.
2: Bueno, jo cantava Otra Copa.
1: Bob Esponja, Otra Copa.
2: És que hi ha moltes versions.
1: Poden ser moltes coses.
2: Potser hi ha algú que sí, però jo no...
1: Li preguntarem, mira. Li preguntarem...
3: Mira, és que diu Songaleum, mira, escolta. No. Veus? Mira, escolta.
2: Loca, mira, una altra versió.
1: Copa. Però és la copa, perquè és parlen de futbol, no?
4: Del Mundial.
1: És copa. Otra. Bueno, és igual, és que clar.
2: És que és una altra, aquesta.
1: I hem fet una pregunta als oients i no m'ha acabat, vale? Però no, bueno, sí, ai, sí. No, però sí, sí que m'ha acabat. És que no sé ni on estic perquè aquest senyor ens ha tallat, vale?
2: Vale.
1: A veure, aquest meló...
2: Que no és petit.
1: No és petit. No. És internacional, això segur.
2: Exacte, perquè avui parlarem d'una cosa que uneix a tota la humanitat.
3: Inventar-se l'anglès. Això és... very morning in the sky. Això és bueno, patrimoni del nostre país, jo crec.
1: Sí, sí, sí, 100%.
2: I ho hem de defensar amb orgull. Home.
1: Comencem? Vinga, comencem. Va. Vale. Per començar, m'agradaria dir què és els mung grains, vale?
2: Vinga, explica'ns la història.
3: Arlet, què és un mung grain?
1: Vale. L'origen del mung grain, vale? Neix el 1954.
2: Ostres.
1: Vale?
3: On estaves tu el 1954?
1: Abans de Crist, t'imagines? No, és broma.
2: No ho sé.
1: Abans de Crist no,
2: Potser era un peix, una formiga.
1: Vale, no, jo no sé on estava, vale? Però tampoc estic tan lluny, No us penseu, 1954.
2: Com que no estàs tan lluny?
3: No estàs lluny, Arlet, per l'amor de Déu.
1: No, si fos del 1800 si vas... seria pitjor.
2: Però si ets
3: home, sí, clar,
2: 2000,
3: i si és abans de Crist també, Si vas néixer el 2000.
1: Vale, està lluny, però està llunyet, vale.
3: Home.
1: A veure, la Sylvia Wright... Vale? Right, no sé com es pronuncia, va entendre en una cançó, vale? En una part, que deia? Deia això la cançó, And laid him on the green. Vale?
2: Sembla un listening.
1: I ella que va entendre? And Lady Mount Green. Va entendre com si fos la noia, no? Mount Green.
3: La senyoreta
1: Mondegreen, vale. Què passa? Que va entendre això i ja es va quedar Mondegreen. Per això hi ha el Mondegreen.
3: Ah, vale.
2: Sort que no va entendre l'agua en el hoyo, perquè si no...
1: L'agua en el hoyo seria la definició clar. De l'origen, vale. El cervell transforma sons desconeguts en paraules familiars. És tan bàsic com això. Passa sobre sot, molt bé. Sobre terra, passa. Passa sobretot amb música en idiomes que no dominen... O sigui, no dominem, perdó. Hòstia, com estic
3: estàs
1: avui?
3: Estàs avui... Vols que ho llegim nosaltres?
1: No, sé llegir. Vale. I també passa per mala pronunciació o música massa forta. Vale? Que, o mala dicció. Vale? Oh. I mala pronunciació... O sigui, articulació. La gent que no articula...
2: Podries haver posat la cançó de... Patata
1: a la boca, patata a la boca, la de vocalitza. És vocalitza, pip.
2: Vocalitza.
1: Vocalitza. És increïble.
3: No.
2: Que
1: diu patata en la boca, patata en la boca, patata en la boca, patata en la boca... Del plan, que tens una patata a la boca.
3: Ja, crec que això ho entenc.
1: Vale, proseguim. Res, és dir-vos això, que ve des del... Bueno, es va fer en el 1954 gràcies a la Sylvia Wright aquesta.
2: Molt
1: llavors, dit
2: gràcies,
1: això...
2: Gràcies, Sílvia.
1: Gràcies, Sílvia, i gràcies a Red per l'explicació.
3: Des d'aquí, amor i escalf.
1: I gràcies a la Red per la recerca.
2: I tant.
1: Vale. Dit això, m'agradaria, per acabar aquest mini sector de l'origen, vale, que l'he fet bastant escuet, amb una cançó que es diu Bohemian Rhapsody, de Queen.
2: Que ningú coneix, no? Es diu...
1: Es diu... No, sí, és un clàssic,
2: ah,
1: per favor.
2: Ara sí.
1: I és una fàbrica mundial de paraules mal escoltades, perquè escaramuix, fandango, hi han coses random, vale? Anem a veure què és el que diu, perquè perfecte per parlar de caos fonètic, perdó. Posarem un trosset, escoltem-la.

0: Mare meva, és un gran tema.
1: És que és un tamacle.
0: Sí que és un tamacle.
1: Es diu català. En català es diu tamacle.
0: Sí, és un tamacle. Vale. És que, vale, és igual. Anem a parlar dels Montgrins aquests, vale? Que no són tan mítics, però que hi ha alguns que sí que són, o sigui, que són brutals. Vale. M'agradaria...
2: Què és això?
0: El què? Vale, hi ha un...
2: La primera frase, la primera cançó, l'aspirat.
0: Vale. T'he sentit, però ara no t'he sentit, vale? És de la cançó Song 2, vale? De Blur, vale? I diu, diran una part, cuando pides dinero, a la pizza lo miro, vale?
1: A la pizza lo miro, eh?
0: Vale, posa-ho.
1: Està molt bé, això, eh?
0: És molt bo, eh? És molt bo. I aquest no és tan conegut com el tu que eres una manzana. Vale, però,
2: segur
0: però
2: que
0: és increïble.
2: La digui l'Àlex.
0: Vinga.
1: És que no són estem.
0: Sí, sí, aquesta...
2: Aquí, carina, aquí.
1: Ah, aquí.
0: Aquesta sí que la saps. Aquesta és boníssima.
1: Hi ha un tamacle de, que es diu Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Feeling! Sabeu quin és, no?
2: Vale. Però és la de baix.
0: No, ah, perdó, tu t'agrada la de dalt. No s'entera, no s'entera, del clima. El de dalt és el que t'agrada.
1: Ah, perdoneu. És que sí, sóc del tònic i em confong amb les lletres. diu...
0: Sí, et confons.
1: Diu, quina cançó és aquesta? In the End, boníssima. Això és de Linkin... Com és això?
0: Linkin Park.
1: És un temazo, això. Que hi ha un moment en el que diu...
0: Linkin Park perquè linkea...
1: Clar. Els parcs, està superbé. En el sofà de Miguel, i entonces viene el mago.
0: Vale.
1: Atenció, escolteu això perquè fliparé.
0: Ho serem. És increïble. En el sofà de Miguel, i entonces viene el mago. Increïble. Vale, Neus. The last one.
2: Vinga, ara que volia fer l'Àlex, Can't Stop the Feeling.
1: Ui, quin temacle.
0: Quin temacle.
2: De Timberlake. No?
1: Justin Timberlake.
0: Sí, Justin Timberlake, sí.
2: Que diu, ja és de noche.
0: Vale. Sí, és el moment de... És que ara no em ve...
1: La podem escoltar.
0: Escoltem-la.
2: Ja és de noche.
0: Ah, sí. Ara. I per això has de ballar per la nit, saps? Ja és de noche i podes salir a bailar.
1: Clar.
0: Mare meva.
1: I si tot això està fet a posta?
0: És que està fet a posta.
1: T'imagines?
2: Expressament.
1: Exacte. Apuesta, en català.
2: Apuesta, eh?
0: Vale, quin és el millor Montgrin de la història, d'aquests tres que hem ficat?
1: Jo crec del... Tu que eres una manzana.
0: Sí. Jo crec que l'he escoltat ja tant.
1: És que...
0: Ja, és que és el, realment és el que...
1: És que està molt bé.
0: És el que més ha impregnat.
1: És mític.
2: Igual que el de This is on Reebok o Sant Nike.
1: Això està molt, aquest està molt bé.
2: Aquest també és molt mític.
0: Sí,
2: és que... Jo no sé ni què diu la cançó ni quina cançó és. Jo no, ni
1: This
2: que
1: is
2: sé,
1: the rhythm sí. of the night, tio.
2: Ah, veus? Clar, i tant, per
0: vale.
2: favor.
0: Llavors, la cançó que posarem per... exacte, per encarrilar el següent tema... és Billie Jean, de Michael Jackson. Probablement el Montgrin més típic del món.

0: Bueno, proseguirem amb el següent apartat, però abans dir que vindrà, bueno, acaba de venir un invitat que hem portat exclusivament...
1: Increïble, aquest home, eh?
0: Que hem portat exclusivament per fer el programa, també, que no us l'hem presentat, que es diu... es diu...
2: Ai, com es deia?
0: Nicolás, no, es diu Nicolás Stephen.
1: Segui, segui.
3: Hola, hola, bona tarda. Hola, què tal?
0: Hola, Nicolás.
3: Bones tardes.
0: Vale, el Nicolás és expert en...
3: En, bueno, tot el que té a veure amb l'oïda humana. Perdoneu, que estic una mica encostipat.
0: Vale.
3: No entenc el riure.
0: No, és que parlàvem de les cançons aquestes que tenen lo del Mount Green.
3: Oh, els Mount Greens, home, sí.
0: I què opines dels Mount Greens?
3: Estan molt bé, són una cosa així com popular i que bueno, tots els músics, jo crec que si tens un Mount Green ja vol dir que ets algú en la música, diguem-ne, no?
0: Molt bé.
3: Perquè la gent t'escolta, no?
0: Vale.
3: Si t'escolten, ho interpreten ells... I ells ho canvien.
0: Molt bé. I què has vingut a fer al programa d'avui?
3: Jo he vingut a parlar de com es genera un Mount Green al cap, que és una cosa curiosíssima, i és bueno que tu imagina't que estàs escoltant una cançó, no?, de, jo que sé, del Michael Jackson aquest. Tu l'estàs escoltant i sents "tu qui eres una manzana", que no diu la manzana, no ho diu. "Tu qui eres una manzana". No rigueu, perquè llavors me feu riure a mi.
0: És que, Nicolás, ets molt graciós, eh?
3: Bueno, jo no ho intento pas ser graciós. "Tu qui eres una manzana?" Poder ell no vol una manzana, però ell ho sent. Llavors aquest so... No m'ho esteu facilitant, això, eh?
0: Perdoni.
3: Home, Àlex, digue'ls-hi alguna cosa, perquè això no, ja els he dit jo, que això no... Bueno, a veure, deixeu-lo parlar, sisplau.
0: Deixa'm parlar.
3: Perdoneu. Vinga, home. Tu, el Mount Green de la manzana, tu l'escoltes. I el Mount Green arriba. Per l'oïda dreta o esquerra és indiferent. Tu l'entres al cap, el so recorre el canal auditiu. No pot ser això. El so que recorre el canal auditiu fins a arribar a lo que ve sent l'oïda. Escolteu una cosa, pobre home. Vull dir, esteu aquí descollonant.
0: No, és que mai havia vingut el Nicolás i crec que està sent molt...
1: És que, home, o sigui, hem portat un expert perquè us faci tot això i us esteu rient, pobre home.
0: Vale, perdoni. Nicolás, has de dir alguna cosa més sobre el tema d'avui?
3: Bueno, que el so arriba al cap, el cervell ho interpreta i un cop interpretat tu sents una cosa i al final és una altra.
0: Molt bé.
3: Ah. Sí. Així explicat científicament, és això.
0: Vale, et quedaràs durant tot el programa?
3: Com vulgueu.
0: Sí, queda't.
3: Perfecte.
0: Vale, anem parlant. Ara parlarem de Aserejé. El meta Mount Green, vale? Llavors, per què parlem
2: de... interessant, aquesta cançó, l'origen de Aserejé.
3: Ho és molt,
0: doncs,
3: ho és molt.
0: Doncs comença tu.
2: Bueno, jo crec que al final és com... la cançó més mítica dels Mount Greens aquests.
0: Sí. Mai sent,
2: no sé com es diu aquesta cosa, Mount Greens. La veritat. Mount Greens aquests.
3: Mount Greens.
0: Molt bé,
2: perquè
0: Nicolás.
2: Perquè bàsicament la cançó, l'origen, és ve d'una altra cançó.
0: Uh-huh.
2: Que no sé si està apuntat aquí el títol, perquè jo ara mateix no me'l sé. Vale. Ah, sí, és això, no? El Rapper's Delight.
0: Sí.
2: Vale, és una cançó que originalment es deia Rapper's Delight.
3: Rapper's Delight.
2: Però que algú va entendre com a Aserejé de HDG. I va sortir aquesta cançó com humorística de l'altra, del que la gent entenia que cantaven.
0: Vale. Llavors, és un meta Mount Green, diguéssim, perquè és una cançó sobre algú cantant malament una cançó, que nosaltres també acabem cantant malament, però nosaltres fèiem una frase, aquestes persones han fet una cançó sencera.

0: Això passa que, depèn de com. Hi ha gent tartamuda que quan canta, per exemple, o que jo conec un que quan recita poesia, se li treu.
1: Mare meva, mare
0: això,
1: meva.
0: No, això és una cosa estudiada.
1: Mira, això són els exercicis que li donava la logopeda.
0: Ai, mascat, me'n diu.
1: Vale, llavors, posarem la cançó d'aquest tros, que és de Aserejé Las Ketchup.
2: Deja vale? de fer.
1: Que és el millor exemple de Mon Green convertit en fenomen, un pop, perquè és un gran fenomen. Això sona a totes les festes.

0: Ara parlarem del misteri del Ziga Ziga. Què direu? D'on ve això? És un tema que va molt relacionat amb el Morning Rings, també, aquest, no sé com es diu, ja no sé com es pronuncia. Vale, és una de les frases més... una de les frases més famoses i estranyes del pop dels 90, vale? O sigui, ningú sabia el que significava.
1: I encara jo crec que avui en dia tampoc.
0: No, 100%. Però la teoria més acceptada és que simplement sonava divertida i encaixava amb l'energia caòtica de les Spice Girls, vale? Que no ho he dit, però aquesta ve de la cançó de Wanna Be. Mm-hmm. Vale?
2: Molt bon tema.
0: També existeix la teoria de que el Ziga Ziga feia referència a... Bueno, això no sé si ho puc dir, però a tabac, vale? Com quan es... Bueno, el paper de fumar zig-zag... Uh-huh. Pues deien que potser anava allà, o sigui, venia d'allà, no? Mai s'ha confirmat oficialment, però representa perfectament els pops del 90.
2: Teories del món.
0: Teories.
2: Uh-huh. I és un exemple molt clar de que moltes cançons famoses no necessiten tenir un sentit.
0: Efectivament.
3: Perquè això és veritat, el cervell, sí, recorda molt millor les coses absurdes. Uh-huh. Oh, aquestes coses que fa la gent per en recordar-se d'altres coses, que diuen recorda't de l'altre i deixa't lo primer, no?
0: Efectivament. Ah,
3: dius, no, per en recordar-se, jo què sé, les fases de la cèl·lula, per exemple, no?
2: Molt interessant.
3: La profase, l'anafase, la telofase, tot això, doncs es fan unes paraules, uh-huh. No? Jo què sé, per exemple, s'inventen, no? Això és mnemotècnia, això puc venir un dia a parlar, si voleu.
0: Sí, vindràs, Nicolás, un dia.
3: Per exemple, diuen prometanatelo. Dius, què és això? És una paraula sense sentit, que tu te'n recordes.
0: Prometanatelo,
3: llavors. Profase. Metafase. Anafase, telofase. Les quatre d'això de la cèl·lula, te les en recordes. Que
0: molt
3: dic, no
0: bé,
3: és més fàcil.
0: El cervell recorda molt millor les coses rares, exacte, o absurdes.
3: Exacte.
0: Sí, per això posarem la cançó de Wannabe de Spice Girls. Moltes gràcies, Nicolás. El caos pop perfecte dels 90.

0: I 43, Neus, que has dit?
1: Vale, va. Són i 43.
0: Hola, hola, què tal, Kerem? Va. Vale, parlarem de quan el cervell improvisa. Res, així.
1: Però abans despedim el Nicolau, pobret.
0: Ah, despedim el Nicolàs.
1: Bueno, Nicolau o Nicolàs?
0: Nicolau, Nicolau.
2: Com vulgueu, com vulgueu.
0: Vale, doncs
2: bueno,
0: adéu.
2: Moltes gràcies per
0: no,
2: tot.
0: No, a tu, guapo. No, moltes favor. Gràcies. Ja vindràs a parlar de...
2: Adéu.

0: Déu, Déu, gràcies.
1: Déu, Déu.
0: Com se surt d'aquí.
1: Que bonic que és, eh? Molt sí,
2: és
1: savi.
2: Més maco.
1: Molt savi, el Nicolau.
2: Bueno, bueno, bueno. Vale. És un pou de ciència, aquest
1: senyor. Exacte. Parlem de quan el cervell improvisa. Què podem dir? Que el cervell, no?, omple buits constantment, mm-hmm, i que al final escoltem patrons coneguts, no?
3: Exacte.
1: Llavors això fa que en surtin aquestes coses.
3: També passen els... O sigui, quan més passeu, ho has dit abans, això, que passen molt més en els idiomes desconeguts.
1: Ah, perquè, clar,
3: intentes saber què diu per dir alguna cosa.
1: Vale, i amb artistes que vocalitzen fatal, també.
2: També, llavors, que n'hi ha uns quants.
1: Que hi ha uns quants, efectivament. També podríem parlar del costat fosc dels Montgrains, vale?
2: Que són els Montblacks.
1: Que jo he buscat, i hi ha coses dolentes que s'amaguen, per exemple. Es veu que han fet bullying a la gent que canta malament, vale? Per fer algun... Bueno, per exemple, Scatman, que era tan tamut. No sé si en aquell cas feien bullying, però vull dir que hi ha molta gent que ha patit bullying per això. I que potser estàs de mut o que potser té algo... Sabeu? No sé si m'estic explicant. Llavors, sí. Doncs, al final, és algú fosc, realment, no és algú... Per exemple, la vergonya en el karaoke, és clar. Tu te'n vas a un karaoke i comences a parlar, tu què eres?
2: Bueno, és que si no saps cantar, no vagis a un karaoke.
1: Ja, però si tu comences a fer... Ja, però, sí, però és canviar amb aquests Montgrains. M'explico?
2: T'expliques.
1: La desinformació musical, per exemple, o teories conspiranoiques absurdes...
3: però no. De les teories no em sembla negatiu, tampoc és graciós al final.
1: Sí, però hi ha gent que li poden afectar les teories.
3: Vale.
1: Llavors, sí, sí. Mirant per tota la gent i per tots els públics, és bastant delicat, els homes som delicats, i que al final també hi ha frases ofensives creades per error, per exemple. Jo trobo que la de un chinito pecando...
3: ofensiu
1: és. És bastant ofensiu. Llavors, hi ha aquesta part negativa, no?
3: Sí.
1: I abans d'entrar en laboratori, m'agradaria posar un trosset res, un trosset molt petit, de Bad Romance, de Lady Gaga, perquè cada persona escolta una cosa diferent. Caos total. I la Lady Gaga fot unes... No sé què fa, però... Fa unes coses rares.
2: T'expliques tan bé?
1: Molt. Sí. És que avui estic super...
2: avui estàs super espessa.
1: Avui estic super tartamuda. Bueno, això...

0: marxa. Començant experiment.
1: Avui toca... Txan-txan-txan-txan, competir. I probablement fer el ridícul.
2: I tant, perquè avui tenim repte de... Per què sempre em toca dir-me la paraula?
1: Mongrins.
2: Mongrins.
1: Vale, us explico de què va.
3: Vinga, va.
1: Vinga, vale.
3: Va. Explica'ns.
1: Cadascun, o sigui, i ho sabeu, heu portat dos cançons...
2: Però no sabíem per què.
1: Que no sabíeu per què, vale? Però serà per ensenyar els Mongrins, vale, que heu portat, que no són els que ja hem dit durant el programa. I... Què passarà amb aquests dos que farem cadascun? Doncs que després haurem d'escollir, de tots aquests que direm, hem d'escollir el millor. I qui, i qui hagi portat el millor...
3: Guanya.
1: Guanya.
2: Què guanya?
3: Què guanya, Arlet? Què guanya?
1: Què guanya?
2: Un aplaudiment ben fort.
1: Un aplaudiment, efectivament. No, li dedicarem la següent cançó per acabar abans de començar el final.
3: Ai, quins nervis, vale?
2: Ai, vinga, va. Ai, que divertit.
1: Vale. Llavors, la primera cançó, Neus, va. La primera és la teva.
2: Jo?
1: Sí.
2: Ostres, és que a mi aquests títols, nena...
1: De... Vale, i de fet crec que abans del plan...
2: Merda, sí, és que he fet
1: has
2: spoiler,
1: fet un spoiler,
2: no
1: bueno,
2: val.
1: La diràs, sí, la diràs igualment.
3: Passa res, passa res.
2: Vale, com no sé com es pronuncia aquesta paraula.
1: The rhythm of the night.
2: Mira, això mateix.
3: The rhythm of...
1: This is the rhythm of the night.
2: Vinga.
3: Quin Mongrin trobem aquí?
1: I què és? Quin és el
2: Mongrin? Ja l'he dit abans. This is on Reebok o son Nike.
1: I diu... O son Nike.
2: Oh, yeah.
3: Llavors ho resol, no? És a dir, sí. Son Reebok o son Nike? Llavors,
1: son Nike.
3: Crec, com aquesta sí. Pausa de confusió.
1: Efectivament.
3: Son Nike. Ah, vale.
1: Ah, vale. Llavors, oh, yeah. Oh, yeah. Anem a ficar-la.
3: Anem a ficar-la.

0: I aquesta cançó, jo crec que l'origen va ser d'un programa de ràdio d'aquests, de que la gent demana cançons,
1: sí.
0: Va sortir un home dient, vull una cançó, no sé com es diu.
2: Queremos la de Reebok o Nike.
0: Vull la cançó de si són Reebok o són Nike. Clar, el com es diu, el presentador va dir...
3: Increïble, quina històric, cançó és aquesta? Històric. Bueno, jo crec que aquí no guanyo, eh? Vinga.
0: Vale, la meva és de Fortunate, vale? De Creedence MC... no sé com es diu, vale?
3: W-A.
0: C-W-R, vale? Vale, llavors... Gràcies, David. Llavors...
3: Què diu, Arlet?
0: Què diu? Què diu? Espera que me'n recordi jo, eh? Aquesta cançó diu... Crec que diu... Con Poxipol... Me hice un buen soufflé. Crec que és aquesta, eh?
1: Con Poxipol me hice un buen soufflé.
0: Sí, ai, crec que és aquesta, ara no sé, dubto. Vale, sí, a veure.
1: Està molt bé, eh? No sabem qui és aquest Poxipol, però és un cuiner espectacular, eh?
0: És molt bo, és molt bo.
1: El restaurant Poxipol, amigos. A veure com és.
0: Poxipol, me hice un buen soufflé.
3: Molt bona.
1: Està molt bé. Jo crec que la puc superar.
0: Segurament.
1: A veure, jo he portat una cançó que es diu All Night, de Christopher Cross, que és boníssima, i hi ha un moment en el que diu Hola, Pingüino Rodríguez. Diu, tal qual, eh? Diu, Hola, Pingüino Rodríguez.
0: Vale.
1: A veure, escoltem-la. Ara, ja veureu.
0: Fes-lo una mica per baix.
1: És que és boníssima.
0: Ara, un altre cop.
1: Diu, Hola, Pingüino Rodríguez.
0: És boníssima.
3: Per mi, de moment
0: la meva, la de Poxipol, me hizo un buen soufflé.
1: És molt bona.
3: Pingüino Rodríguez, Arlet.
1: És que Pingüino Rodríguez.
3: És mare meva.
0: Vale.
3: Va, jo porto una altra, sabent que no guanyaré, no passa res, no em dedicareu la cançó. Que és... Could You Be Love, de Bob Marley.
0: Could You Be Love.
3: Vale. Que diu, ¿dónde está Julia? Hoy en el estudio. Vale?
1: Vale.
0: Algo així, no, crec que és.
3: Algo així era.
1: A veure.

0: Aquesta, no, Júlia, és molt, aquesta és molt bona, eh? Vale. Jo porto The Money for Nothing de Dire Straits. I aquesta també és molt bona. Diu, baby, quiero que sos roñoso. No és així el ritme, vale? Però diu, baby, quiero que sos roñoso. Vale? Vale?
1: I per acabar...
0: Moment, aquesta ha sigut molt bona, eh?
2: Està molt bé. Número 2, des del moment.
1: Holy. I per acabar, jo porto una cançó que jo crec que coneixem tots,
0: sí,
1: que és Imagine, de John Lennon.
0: Sí, que la coneixem, sí. Jo
1: hi ha un moment meravellós en el que diu... I jo besé a mi prima. Escolteu això, escolteu això.
0: I jo besé a mi prima.
1: Ara, escolteu. Espectacular. Jo besé a mi prima.
0: Jo besé John Lennon. A mi prima.
1: Mare de Déu.
0: Voilà, boníssima, boníssima.
2: Que ha guanyat.
0: Ha guanyat, ha guanyat l'Àlex, 100%.
1: Jo crec que Pingüino Rodríguez...
0: Hola, Pingüino Rodríguez.
1: Hola, ah, Pingüino Rodríguez. Escoltem, escoltem.
0: Fem-lo tots junts, vinga, va.
1: Que viene. Hola, Pingüino Rodríguez. És meravellosa.
0: Boníssima.
1: Ja que estigueu escoltant això avui, hola, estareu cantant tota la tarda Pingüino Hola, Pingüino Rodríguez. Ja veureu.
0: Boníssima. Vale, doncs ara et dedicarem la cançó que ve ara, vale?
1: Ai, quins nervis.
0: Que per tancar el laboratori posarem aquesta cançó perquè resumeix perfectament el programa d'avui, i és una cançó que tothom canta, encara que ningú sàpiga exactament què diu en tot moment.
2: Com totes les
0: I
2: cançons.
0: I la cançó és un clàssic, vale? Es diu Living on a Prayer de Bon Jovi. Gran tema.

0: to know that.
1: Després d'aquest programa queda clar que el cervell és creatiu.
2: Molt creatiu.
1: Potser massa.
2: Perquè avui hem descobert que mitja humanitat porta dècades cantant coses inventades.
1: I sincerament, ens encanta. Vale, agraïm a l'Àlex d'haver vingut.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Gràcies. Espero que t'hagi caigut bé el Nicolau.
3: Home, és una meravellosa persona.
1: I molt, molt, molt savi. Molt savi.
2: Gràcies també per presentar-nos al Pingüino Rodríguez.
1: Bueno. Sí, gràcies, gràcies. I també a tu prima.
3: A tothom.
1: A tothom.
3: Gràcies a tothom.
2: Gràcies també a Ràdio Molins de Rei, com sempre, per cedir-nos aquest espai.
1: A David Rius, el millor tècnic que es pot tenir.
2: I a l'Alex Gilabert, una altra vegada, però aquesta vegada per posar veu a les nostres sintonies.
1: Família, si algun dia descobriu que heu estat cantant malament una cançó durant 15 anys...
2: No passa res.
1: Perquè segurament nosaltres també.
2: Exacte. I recordeu, no importa entendre la lletra.
1: Importa donar-ho tot al karaoke.
2: I atenció...
1: La setmana que ve obrirem el meló de...
4: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla amb Mercè Roura. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat aquesta tarda a la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes, integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir l'arribada massiva de migrants procedents del Marroc. 5 d'aquestes agressions han estat violacions. 7 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona tracta amb èxit càncers de pell no melanoma en zones sensibles sense cirurgia ni ingrés. Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol i la previsió és que la xifra vagi en augment. Ana Paula és metge del Servei de Medicina Nuclear del Germans Trias i Pujol.
3: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
1: I l'Euríbor tancarà l'agost al voltant del 3%, la xifra més alta en els últims 2 anys. Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compravendes continua consistent. I la ciutat de Sarajevo, capital de Bòsnia i Hercegovina, serà la seu de la propera reunió del districte 11, Ciutats de Palestina, la iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, recordem-ho, per coordinar el suport a Gaza i la resta de ciutats palestines afectades per la guerra amb Israel. I no deixem Barcelona, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, cantant d'Oques Grasses d'enguany. La festa es trasllada a un nou escenari, la platja de la Nova Icària. Aquest any el piromusical es farà el proper diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Grasses pren el relleu d'Estopa i signarà aquesta banda sonora que, recordem, acompanyarà els focs artificials.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Benvinguts, canalla! Benvinguts i molt bon estiu!
5: Generació Chic, Generació Chic.
4: I per celebrar l'estiu...
5: Generació Chic.
4: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
6: Generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació T. Amb aquest bombo que ens marca que comencem aquí, que donem el tret de sortir d'aquests 55 minuts de música, música de la nostra, música, doncs, això, de la música de la nostra generació, la música de la Generació T, la banda sonora de la teva vida, la banda sonora de les nostres vides. Perquè si és bonic tenir una banda sonora, encara ho és més que aquesta banda sonora ens representi no només a un, sinó a tota una colla. Ens representi a tota una generació. Aquella que vam créixer començant a escoltar música doncs, als 80, als 90. Tu potser ets una mica més jovenet i has començat una mica més tard. I tu potser als 70 ja començaves a escoltar discos dels, no sé, potser dels germans més grans o dels pares, no sé. En definitiva, doncs, tota aquesta colla que ara estem aquí al voltant de la cinquantena, 10 amunt, 10 avall, i que, doncs, això, doncs, som d'aquesta generació. I que quan vam començar a anar a discoteques, doncs, els que ho fèiem, els que estàvem per aquí al voltant, per aquí a prop, doncs, potser ho fèiem al xic, per això diem que som aquesta generació, xic. Què, ens ho fem va venir, eh? I a més, tots aquests ens estem així, doncs, agrupadets, oi? Tots junts, que sempre fa més pinya, més colla. A Instagram, que és com... si ara són les grans colles d'amics, ara se'ls diuen Instagrams. Abans tenies una, dues colles, tres, i hi havia gent que podia anar amb diverses colles. Ara no, ara la colla és Instagram, això. Si no és que no ets moderno, doncs nosaltres també som a Instagram. I som a Instagram amb un perfil que es diu així, Generació Chic. I que tu, si vols, t'hi pots sumar. Si és dels que t'agrada la música dels 80 i els 90, doncs el teu lloc és, sens dubte, aquest perfil d'Instagram, on a més de tenir penjats tots els programes, doncs també tens, també pots, si vols, doncs, tenir aquelles històries que anem fent també setmanalment referides a algun cantant, alguna cançó, algun grup, amb curiositats que potser no sabies o que potser no te'n recordaves que sabies. La memòria que ens fa aquests mals tantos de vegades, eh? Va, què? Comencem amb una de gent d'aquí? Ens fa il·lusió quan posem gent de casa, gent dels nostres. Aquests venen des d'Osona, són els Double Buble. Amb això comencem el Generació Chic d'avui.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: El seu gran èxit, sens dubte, de 1986. Demanant-nos o fent veure com es trencava aquella flor, aquella rosa clava.

Doncs això, que ho facis a poc i que et clavis ben endins. No, i com a... com a proposta no està gens malament. Els Double Bubble, uns dels precursors d'aquest rock català, de la, del que sempre hem dit, la gran moguda del rock català, que comença doncs, a finals dels 80, amb tot aquell, hi ha l'explosió, doncs, aquell concert, famós concert al Sant Jordi, i diguem, el rock català que coneixem de Sant Traït, Sau, Pets, Sopa de Cabra, tot això que és finals dels 80 i sobretot els 90, tot això tenia uns precursors, evidentment, hi havia gent abans, gent de primers dels 80, com a els mateixos de Double Bubble, per exemple, o, per exemple, no sé, Detectors, La Madame, els Engai Engai, els de Canet, també. Doncs des d'Osona hi havia aquesta gent que es deien Double Bubble, amb la Mari, amb la veu de la Mari al davant. Aquesta mort dolça ens parla aquí obertament, ens parla obertament de sexe, ens parla obertament de la seva virginitat, que avui ha decidit entregar-te a tu i només a tu. Una lletra, aquest clàvat, el segon LP de la gent de Double Bubble. Unes lletres aquí, lletres de la Maria Jaén, de l'escriptora Maria Jaén, dels periodistes Ramon Barrils o del mateix Quim Monzó. Mari Martínez a la veu, però, per exemple, també gent que coneixes com el Pep Poblet al saxo. Grandíssims els Double Bubble. Una altra de força gran i de ben guapa, ella. Sí, senyor. Anem ara des d'un àlbum d'un any després, del 1987, des d'un àlbum que es deia True Blue, amb la senyoreta Madonna. Te'n recordes d'aquesta Isla Bonita? Sí,

0: Saps que aquesta cançó, aquesta Isla Bonita... Bé, diguem les coses tal com són. No ben bé la Isla Bonita, eh? Perquè aquesta cançó li van oferir abans de la Madonna, li van oferir el senyor Michael Jackson i va dir que no. Però expliquem-ho bé això, perquè tot té una història. La base, sense la lletra, és a dir, la base musical li van oferir a Michael Jackson perquè en fes una cançó, i no li va agradar, no li va fer el pes, o és igual, el que sigui, va dir que no, i punt. Després això li van oferir a la senyoreta Madonna, Luigi Cone, ella va dir que sí, i en va crear una lletra, va fer aquesta Isla Bonita, li va donar aquests tocs de xins com més hispans, no? Amb aquestes, fins i tot amb guitarra espanyola i tot això, i va sortir aquesta Isla Bonita aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Ens posem ara a bailongos, ja, que això t'agrada més. Bé, la Isla Bonita i els W també, però... La Kylie, home, sempre és la Kylie. A més, quan són aquelles cançons que les pots cantar perquè diuen aquella lletra tan fàcil, allò del... Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Aquesta la sabem, clar. Home, aquesta cantar, això és facilet. Fer-ho al to de la Kylie, això és un altre tema. Can't get out of my head, del Fever.

Hòstia, que t'he pillat cantant, eh? T'he pillat amb el la-la-la aquest. Can't get you out of my head. No hi ha manera de treure del meu cap. Com aquestes cançonetes, aquestes tornades, que no hi ha manera de treure-te-les, eh? Això és una cançó de la gran Kylie Minogue del 2001, des d'un àlbum que es deia Fever.

Cançons que, mira, home, potser sí que sempre centrem les coses entre els 80 i els 90, però si això és del 2001 i val la pena, home, no ho hem de posar. No hem de posar si és del 2001 i no ho hem de posar si és de la Kylie Minogue, senyor. Ai, aquesta també saps qui són. Ja amb quatre, amb els primers compassos, aquests dos tocs aquí, ja saps que són els Mecano.

Avui estem de cançonetes d'aquestes de cantar, perquè aquesta també te la sabies. Quiero estar junto a ti. Ai, els Mecano de Sida des d'un àlbum que es deia Descanso Dominical. Volen estar junto a ti. Això és del 88, d'aquest àlbum. Un àlbum gravat als Abbey Road de Londres. Una part d'ella gravats als Abbey Road de Londres, ja amb Mecano completament consolidats. El cinquè àlbum d'estudi dels Mecano. Amb una cançó que recorda sobretot pel seu videoclip, eh? Amb la Pene. Sí, home.

I això què? Baixem als suburbis, ens apartem una mica del centre de la ciutat, ens n'anem a veure què hi ha per aquí a fora, què ens porten els Pet Shop Boys amb aquest Suburbia. Vinga, va!

uns altres d'aquests que no cal que els expliqui massa, ni massa presentacions, els senyors Pet Shop Boys, Neil Tennant, Chris Lowe, amb aquest Suburbia. Aquest treball, aquest Suburbia, ve des d'un àlbum que es diu Please, de 1980-86. No sé si és un dels teus favorits dels Pet Shop Boys. L'altre dia em trobava un que deia que la música, la història de la música, s'hauria d'haver parat abans que sortin els Pet Shop Boys, que s'ho van carregar tot. On va els Pet Shop Boys? Home, si tenim aquí electrònica per un tubo. Doncs des del Please del 86, aquests dos senyors posant música, posant banda sonora, el que et deia sempre, banda sonora a les nostres vides, banda sonora a aquelles cançons i aquella crescuda que vam fer. Diuen que a partir dels 14 fas la crescuda, no? Doncs nosaltres vam fer aquesta crescuda forta amb gent com els Pet Shop Boys. Perquè escoltàvem la ràdio i vam començar a mirar vídeos i tot. Vam començar a mirar vídeos, tot i que hi va haver qui deia que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio. Al final no va ser així.

Els Vials, que el 79 ens deien això, que el vídeo acabaria matant l'estrella de la ràdio, que la ràdio doncs se n'anava en orris perquè havia aparegut els vídeos. Perquè sortint els videoclips la gent ja no hauria d'escoltar la ràdio, sinó que se n'aniria a veure els videoclips. Això és el que volien fer veure, i això és, de fet, és el que... Fixa't, la primera cançó que va... o el primer videoclip que va emetre la MTV... Te'n recordes d'aquella emissora, la Musical Television, MTV? Que era una emissora de televisió que només programava videoclips. Doncs el primer que van obrir va ser amb aquest videoclip dels Bagels, Video Kill the Radio Star. I ho feien, doncs, això, amb un missatge clar i directe, dir, nois, se us ha acabat la moma, els de la ràdio, perquè aquí arriben els vídeos, i aquí s'ha acabat. Ja no hi ha més ràdio, s'acabarà lo de les ràdios musicals, i aquí tothom a escoltar la música a través dels videoclips. I, home, està molt bé que hi hagi videoclips, hi ha videoclips molt, molt xulos, però, noi, la ràdio sempre seguirà sent ràdio. Mira si els hi va sortir malament la jugada, que quan MTV Music va tancar les seves emissions, també, i això és una justícia poètica, l'últim videoclip que vam posar, endevina quin va ser, evidentment. Video Kill the Radio Star dels Bagels. Amb aquesta veu amb cànon per darrere, que és molt xula, eh? Va! Hosti, tu, ara anem amb un primer espasa, eh? Ja ho sabem. És que aquesta, això que sona per sota, és evident que és producció Stock Aitken and Waterman. I una de les grans estrelles dels Sou, dels Stock Aitken and Waterman, en Rick Astley. Take me to your heart.

tu i jo, porta'm al meu cor, agafa'm, no? Agafa'm a dins el teu cor, vull ser part de tu, vull estar dins teu, com sigui, com sigui, com sigui. Nosaltres ho aconseguim o mirem d'aconseguir-ho a través de la música. I sabem que quan et portem el Rick Astley, aquí es remou tot, eh? Ens agrada remoure coses, no? I mira, tenim aquesta mania de remoure't per dins, de treure't aquella cosa que tenies i que... Doncs sí, el Rick Astley també és d'aquests. Take me to your heart. Des del Hold Me in Your Arms, aquell àlbum mític d'en senyor Rick Astley, d'en Ricardo, de 1988, si han passat, eh? Vas cridar o no vas cridar amb el Rick Astley? Sí, home, sí. Amb el Rick Astley es pot cridar, però també ho podem fer, per exemple, amb els Natcha Pop. Podem cridar una nit. Anem amb el Grite una noche. Els Natcha, des del Dibujos Animados del 85. Mi Bobby Lumo, juntos como el viento. Va, que aquesta també és xula, eh? Anem a escoltar-la, però amb calma. Aquesta no escoltar-la amb calma, vinga, va.

La banda del Nacho García Vega, els Nacha Pop. Me vuelvo loco buscándote en el tiempo. I del germà, també. Cosí, cosí. Antonio Vega. Ai, històries guapes de la movida que també tenim aquí, al Generació Chic. Però ara ens posem amb una mica de... Ara ens criden a les pistes. Ara anem amb una mica de High Energy.

de High Energy, que tot i ser la cançó de la Evelyn Thomas que escoltarem ara, és la que estem escoltant, de fet, la que tenim de per sota mentre t'explico una mica el que és això de la, del High Energy. Aquesta energia alta és un estil de música així de discoteca, però molt electrònica. Això va sortir a finals dels 70, sobretot als 80. La Evelyn Thomas, sens dubte, una de les grans que ens porta, que ens ensenya què és això del High Energy amb aquesta cançó que es diu exactament així. Així que, si volem una mica de High Energy, per què no anar a les fonts, no? Evelyn Thomas! Des d'un àlbum que es deia exactament igual, de 1984, aquest High Energy.

Què? Música d'aquesta de ball, música que et porta... Això et porta a les pistes, això et porta a les èpoques de discoteca. Música que et feia sortir i deixar el cubata allà a la barra. Aguanta'm el cubata, que deia aquell. Està, tenim la vida farcida de poetes, eh? Poetes que ens van anar deixant sentències com aquesta de l'aguanta'm el cubata. Però també tenim records, per sort, per grans cançons com aquesta de la Evelyn Thomas, aquest High Energy. Música de ball també aquí al Generació Chic. Escolta, ja estem encarant al final, ens anem, ja ho saps, amb supertamassos, com sempre, cançons de discoteca, com per exemple aquesta. Què, sí o no? Si amb la Evelyn Thomas teníem aquell ritme que ens portava a la pista, aquell ritme que ens feia sortir a ballar, amb els Mystic també ho fèiem amb aquest super ritmo de la noche. Bellissima!

aquí ja posant-li ritme a la nit, posant-li ritme a aquests vespres que ja s'allarguen i que ens agrada moltíssim això. I tant que ens agrada, ostres, si ens agrada. Ritmo de la noche li posaven els Mystic des de 1991. Aquests eren belgues. Que viva la noche, que viva la fiesta. La festa que ens agrada a nosaltres, la festa que ja saps que ens la guardem sempre pel final del programa. No vol dir que al principi no estiguem festius, però és que al final, noi, ens anem accelerant, ens anem posant a to amb cançonetes com aquesta. I anem amb el ritmo.

0: I això sí que ja és festa total per acabar el programa Caravall, eh? Tots a moure els braços. Vinga, va, fot-li.
1: Aló? Salut? Seríeu un haiduc?

0: des de Moldàvia. Ai, ai, ai, que ens rebotaven els d'Ozone aquí. Va, sí, com això anem acabant al final. Arribem al final del Generació Xic d'avui. Oh, Dragos te adintei. Va, que tornem la setmana que ve. Vindràs o què, sí? Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït avui la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués d'avaluació a més alumnes dels permesos a l'informe PISA. A més, poc més d'una setmana d'inici del curs i amb una vaga convocada per aquell dia, el dia 8, la consellera ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal de costar posicions.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
1: Niubó ha reivindicat la inversió feta en aquest nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç a les aules d'acollida que arriben a les 2.141, iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans. I parlem ara de les morts per sobredosi a Catalunya, que van augmentar fins a 308 l'any 2024 perquè el Departament de Salut hi va incloure per primera vegada les causades per l'alcohol o bé per antidepressius. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Una de cada 3 sobredosis van ser provocades per opiàcids i les crisis es podrien haver revertit, en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, com explica la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Lluïsa Maria Conejos.
3: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 50 anys com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació en un supermercat del carrer Pallars de Lleida. Els fets van passar dimecres a la mitjanit quan l'individu va amenaçar els treballadors amb un arma de foc i va sostreure els diners de la caixa. I la Comissió Europea ha fet un pas per reforçar el control sobre ChatGPT dins de la Unió i avui ha anunciat la designació de la plataforma Intel·ligència Artificial com a motor de cerca en línia de mida molt gran. La nova classificació obligarà a ChatGPT a complir requisits addicionals. I l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029. El centre de recerca ocuparà 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la seva superfície actual.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

Això és una cançó feliç pel típic moment feliç que ja no recordàvem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La ministra d'Igualtat, Anna Arredondo, ha anunciat aquesta tarda a la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra les dones i nenes, integrada per la Unitat de Violència sobre la Dona de la Delegació del Govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan, recordem, es va produir l'arribada massiva de migrants procedents del Marroc. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: Avui la ministra de Joventut, Infància, Cira Rigó, que ha comparegut també al Congrés, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que demà el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït avui a la número 2 del Departament d'Educació la secretària general, Teresa Sambola, per l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. A més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions. Niubó reivindica la inversió feta aquest curs, que arrenca amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més i un reforç a les aules d'acollida. I atenció, perquè l'AEMET ha fet pública la llista de noms de borrasques i danes que tindran impacte al sud-oest d'Europa aquesta propera temporada. Aquesta serà la segona vegada i posen nom. Hi ha un total de 21 noms, esperen no acabar la llista. El primer és Adam i l'últim, Walter. N'hi ha 21, entre ells Adam, Bruna, Lola o Kevin. I el Barça tanca avui la tercera jornada de Lliga, juga des de 2:15 al Camp Nou amb el Rayo Vallecano. De moment el Barça guanya per 2-1, per cert que el partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesús.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

Aquest estiu, la nostra t'acompanya. Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit. Em sona una cosa estranya pels auriculars, però crec que ja ho he resolt. Benvingudes a una nova edició, un nou programa, quan comença la nit, a Ràdio Molins de Rei, en el 91.2 de la freqüència modulada. També podeu escoltar aquest programa via internet, anant a la pàgina web de la ràdio nostra i buscant el Quan comença la nit, emissió en directe o escolteu el podcast quan us vingui de gust. Bé, la meva veu aquesta setmana segueix fatal, bastant malament, però una veu ho intenta. Ve aquí a barallar-se amb les tecles, amb l'ordinador i demés, i a intentar posar veu, no llum a la foscor, però sí veu a les cançons que escoltareu. I ja sabeu que és que quan comença la nit el que vol ser és un aparador de música amb veu de dona. Quin és una miqueta el tema d'avui? Perquè sabeu que sempre intento, no sempre ho aconsegueixo, perquè de cop se m'acut que us vull posar una altra cançó, no? Avui ho vull dedicar als anys 80, perquè la meva adolescència. I us he explicat moltes vegades la teoria, veieu, ja m'estic quedat sense, de que la música de l'adolescència és una de les que més ens marca a la nostra vida. Com que no puc parlar, callo ja. He intentat, amb algunes excepcions, però he intentat que fossin grups dones que habitualment no us poso. Hi ha algunes que sí, i no és que no hagi tingut més remei, és que he volgut que sigui així, com amb la senyora que començarem. Ella és Siuxi, quan es feia acompanyar en el grup Endavancis, i és el seu, si no m'equivoco, segon o tercer àlbum. Es diu Juju, i un juju que és com un esperit maligne. I és collit un tema que es diu Spellbound, que per començar el programa d'avui i veieu l'essència dels 80, doncs crec que és un tema xulo per començar.

I hem començat amb Sioux and the Banshees a Londres, sense moure'ns del Regne Unit, però ara ens anem d'un salt a Escòcia, i allà trobem les Strawberry Switchblade amb un tema icònic dels 80, que era Since Yesterday. És més popero, no és tan fosc com la Sioux, sí, però bé, eren molt ballables, molt, molt, molt, i no a tot arreu les posaven. Havies d'anar a llocs... jo us haig de dir que jo anava a ballar molt joveneta. Seria delicte, segurament, si ho fes ara. I, però bé, és el que tenia, sembla, més gran de l'EP. Una era que la deixaven entrar a les discos sense demanar-li res. Since Yesterday, deixem aquí les historietes, les senyores de Strawberry Switchblades.

Ja us he dit que això era bastant més popero i potser comercial, però és no s'escoltava tot arreu, tot i ser més comercial. He intentat fer un repàs de... Per suposat que escoltava moltíssima més música americana i música anglosaxona que no d'altres llocs, però sí que escoltava coses d'altres llocs. D'Alemanya, per exemple, qui més ho escoltava era Len Lovitz i Nina Hagen. Però, per exemple, estava en un grup que es deia Ideal, que es van crear a Berlín a finals dels 70 i que eren una de les bandes influents de l'època, començaments dels anys 80, era la nova ola, la New Wave alemanya, i que s'inicia a Berlín. Es diu Blaue Augen, crec que ho he dit bé, no estic segura, però es ve a traduir com, crec que es tradueix com a ulls blaus. Ideal és el grup, sonen molt i molt bé, tampoc els escoltaves a tot arreu. La cantant i compositora és Annette Hamp i m'agradaven força. On els escoltava? Doncs sobretot a casa de col·legues que eren més grans que jo i que compraven música o es feien portar música de fora perquè tenien pasta i ho podien fer. I bé, doncs et trobaves en músiques com la que us posaré ara.

Bé, perquè ja acabi d'arribar això que esteu escoltant és el quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei i jo sóc la Fermina Recio. Estem posant música amb veu de dona perquè també hi havia dones que cantaven als 80. No només eren grups masculins o dones en grups mixtes, que també tot just la que us vaig a posar ara era una veu de dona en un grup on tots els instrumentistes, perdó, eren homes. Ella es deia Mari Martínez i era la veu dels Doble Bouble. I amb el tema, jo crec que el tema estrella dels Doble era aquest clavat. Jo crec que en el fons està parlant d'una relació, perdoneu, tòxica, que parla d'una relació només dominant el desig i on fins i tot s'anul·la. Hi ha un moment en què ja diu més igual si vols o no, però toca avui, no? Però, bueno, és el tema clavat i, com us deia, a casa nostra també es feia New Wave, com aquest que feien els de Bleba, amb la Mari al capdavant.

M'haureu de disculpar perquè, a part de lo que us he explicat de la cançó, no recordava això, que era una primera vegada. Però bé, seguim. I si abans us dic que intento no posar grups mixtes, doncs ara en ve un altre. El grup, ara ens anem als Estats Units, i el grup és Blondie. Blondie perquè, m'encanta, perquè la senyora Debbie Harry per mi és una de les millors, és una de les que ocupa un espai molt, molt gran en els meus anys 80, i us he escollit el meu tema favorit, que és Denise. En Denise, si no m'equivoco, és de finals dels 70, és del 79 així, però a mi m'arriben als 80. És que ara tot és molt immediat, però no fa tants anys, no cal anar-se a la meva adolescència, no fa tants anys trigava tot una mica més, i un tema podria estar al primeríssim en llistes o en un top 10, doncs durant mesos, i no passava res. Però bé, ara sembla que sí, tot no va molt ràpid i no ho escoltes tot just quan ha sortit, però resulta que la setmana que ve ja no ho tornes a escoltar. Doncs com que no estàs, no? Bé, doncs per això avui estic dedicant al programa Cançons dels anys 80, que jo no he deixat d'escoltar i que m'agrada rememorar de tant en quant. Blondie, Debbie Harry, tema, com no, Denise, el meu favoritíssim.

I clar, hi ha de llocs que us estic posant un tema, però d'altres llocs que no puc escollir només un tema. Ara ve una banda composada per 5 dones, es diuen The Go-Go's, i jo crec que aquest tema és dels més emblemàtics, Head Over Heels, i us volia parlar d'elles, de Belinda, Shane, Gina, Charlotte, Kate i Katie. Després el baix elèctric va passar... No, primer va estar Margot i després Katie. Va haver alguns canvis a la banda al llarg de la seva història. Originàriament, per exemple, la baterista era Elisabello i després va passar a ser Gina Shock. I el baix elèctric, a meitat dels 80, durant 2 anys, em sembla, va ser Paula Jean. Però bé, dit això, anem a escoltar música, que si no em torno a quedar sense veu. The Go-Go's, a ballar, que són molt ballables aquestes dones.

El tema que ha entrat sense presentació es deia O Elevador, que acaba d'escoltar, O Elevador de Glòria, i és d'un grup mixte on la veu cantant la posa Alexandra Carmo, que es diu Xana, i es diuen Radio Macau, el grup. Portugal. Portugal també es feia New Wave. Aquest tema és de mitjans, si no m'equivoco, de l'any 86, i el dediquen al transport famosíssim, que es deia Elevador de Glòria, que era com si fos un cremallera o un vagó de ferrocarril petit que unia la part més baixa amb la més alta de la ciutat, i és aquesta la metàfora social que utilitza el grup en el tema. Aquest trajecte pot representar doncs el salt des de la Rale, l'Escòria, fins a la fama i el reconeixement. Carrers humils a la zona baixa i sense història, diuen en el tema, fins a arribar a dalt de tota la ciutat, on hi ha els miradors i la vida cultural i l'ambient de l'època. Sonaven molt bé i eren molt, molt ballables, i per això he volgut, perquè no quedar-me només amb el tema anglosaxó, que ja sabeu que, i sense adonar-me'n, em domina, suposo perquè dominava el mercat. Tornem amb música en anglès, però aquest cop des de Jamaica, amb una senyora que no em podia deixar pel camí, recordant els meus anys 80, i és Grace Jones. Ha sonat més vegades aquí, no m'entretindré gaire en presentar-la, si em presentar-vos el tema. Pull Up to the Bumper és el tema que escoltem, i està dintre d'un àlbum que es diu Night Clubbing.

Que gran és Grace Jones, oi que sí? Bé, això ja es va acabant. Esteu escoltant quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei, avui dedicant-lo a veus de dones que cantaven als anys 80, que ens fèiem ballar, com aquest tema de la Grace, molt, molt ballable. A qui li toca ara? Ara li toca a Canadà, a un grup que aquí crec jo s'escoltava poc, i jo escoltava moltes, moltes hores de ràdio i s'escoltava poc. Es diuen Rough Trade i, com us deia, una banda canadenca, una banda formada bàsicament per dues persones, que era el Carol Pope i el multiinstrumentista Kevin Staples. Veu de Carol Pope, veu molt, molt particular, però que feia temarros com aquest que us posaré ara, que es diu High School Confidential.

i és de principis dels 80, jo diria inclús que de l'any 80, però bé, és el seu torn ara i jo callo perquè vosaltres escolteu música.

I en aquest programa dedicat als anys 80, música amb veu de dona, no ens havíem aturat encara al país veí, a França, i Selawat us ha de sonar per nassos, i estic segura que l'heu ballat totes i tots. És Caroline Loeb i és un tema típic de les discos dels 80. Sí que es posava música francesa, jo crec que es posava força. Em contesto jo sola, que m'estic dient Fermina, però es posava molta música francesa. Doncs crec que sí que es posava prou música francesa en els jocs on anàvem a ballar.

asseguro que a mi m'agradaria ser com a la protagonista d'aquest tema. La Watt vindria a ser com el cotó fluix. I ella diu una cosa així com passiva, pensativa, i que prefereix quedar-se al llit amb un negligé, una bata de seda, abans que pensar en obligacions i res més. Una estoneta d'això estaria molt i molt bé. Del que escoltava així una miqueta més diferent de la música espanyola, eren un grup tot de noies que es deien les Xines, però és que no he trobat res que es pogués escoltar més o menys bé. I l'altra era una senyora que es deia Kikidaki, que... i el tema emblemàtic de Kikidaki era La ciutat i tu. Sí que l'escoltàvem, i aquesta la punxaven. Kikidaki la posaven molt, molt a la ràdio. I en realitat, posant-vos a Kikidaki, doncs també us estic posant un trosset de les Xines, perquè és amb el grup que ella va començar com a cantant. El tema La ciutat i tu, la poso ja.

I bé, per dir-vos adeu o fins a la propera setmana, em salto la norma. No és New Wave, és un blues i és de l'any 91. És del grup Bars, però em posava la veu cantant una dona que m'encantava escoltar-la, que és la Montse Llaràs. Res més, espero que hagueu disfrutat el programa d'avui, que hagueu ballat, i us deixo amb aquest blues del dilluns des de l'àlbum Mala Idea del grup Bars i la Montse. El petó. Adéu-siau.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.